dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

mil històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio, diumenge 21 de juny del 2026, a les portes de Sant Joan. Avui, El Suplement revetlla la tertúlia amb Oriol Marc, Núria Oriols, Carles Monguilot i Marta Monforte. A les 10, la setmana tràgica del Lion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, i el politòleg Toni Rodon. A les 11, Marina Alaminos amb el seu Malalts de Ràdio, fem arqueologia de l'Arxiu Sonor de Catalunya Ràdio. També tindrem les Amigues de les Arts amb les recomanacions de restaurants i pantalles de la Marta Ferrer i la Rosa Rodon. A l'eclipsi del Suplement, les nits de Marc Castellnou, bomber, cap d'àrea del grup de reforç d'actuacions forestals al GRAF, la unitat de bombers especialitzada en incendis forestals, el Marc Castellnou, que avui intentarem fer un retrat una mica diferent d'aquest bomber, segurament el més mediàtic que tenim en aquest país, l'home que més en sap de boscos i d'incendis. Avui un retrat també a través de les cançons amb el Marc Castellnou. Acabarem, com cada diumenge, aquest suplement amb el Demà ho deixo, amb el Roger Mas i el David Carabent posant les seves cançons. Ara El Suplement, l'actualitat amb l'Eva Compte, i de seguida també arriba, com cada diumenge, l'ofici d'educar. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger. I l'actualitat que passa avui per la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i retirar-li el passaport pel cas de la càtedra que va dirigint una universitat de Madrid i que ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació que qualifiquen de vergonyosa i sense garanties. Diana Morán és la ministra de Ciència.
3: Con este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
2: La insinuació del jutge que els escortes de Begoña Gómez podrien facilitar la seva fuga també ha encès els sindicats policials, que li han demanat una rectificació. El PP, en canvi, parla de la Moncloa com un cau de delinqüents i ha aprofitat per tornar a demanar eleccions. De la crònica internacional, avui han de començar les primeres converses directes entre els Estats Units i l'Iran després de l'acord que van firmar tots dos països per mirar d'aturar la guerra. El vicepresident nord-americà J.D. Vance ja vola cap a Suïssa, on es trobarà amb la delegació de Teheran. El primer ministre del Pakistan, que actua com a mediador, també hi serà. Això és el que ha dit Vance a Washington abans de pujar a l'avió.
4: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
2: Per cert, que els combats al Líban seran, evidentment, el gran tema sobre la taula. L'Iran ha insistit que no avançarà en la negociació amb els Estats Units mentre Israel continuï bombardejant el país. De fet, ahir el règim va anunciar que tornava a tancar l'estret d'Hormuz tot just quan el trànsit de vaixells es començava a recuperar. En aquestes últimes hores, Israel ha matat 30 persones al Líban i des que va començar l'ofensiva ja hi han mort més de 4.000 persones. Tornant a casa nostra, ara ja sí, som a les portes de l'entrada d'aquesta primera onada de calor de l'estiu, un estiu que comença avui, i Protecció Civil recomana extremar la prudència i evitar fer activitats a l'aire lliure durant les hores de sol. Aquests últims dies, el Servei d'Emergències Mèdiques ja ha hagut d'atendre 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. Entre avui i dimarts, dia de la revetlla de Sant Joan, s'espera que en punts de ponent i a l'interior del país s'arribi als 40 graus. A la costa central hi ha vist per calor a la nit, també Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
5: Si hem de fer sortides, doncs mirar de no fer-les en les hores de més calor. Si hem d'estar a casa, per exemple, doncs vigilar que no ens entri la calor dintre de casa. Tanquem persianes, tanquem toldos. També es recomana passar unes hores al dia en algun lloc climatitzat.
2: I també destacar el risc d'incendi, que és molt alt en més de 150 municipis d'arreu de Catalunya. A tot això s'acaba el confinament per als 5 catalans afectats pel brot d'antivirus al vaixell Ondius. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha confirmat a aquesta emissora que les últimes proves que els han fet són negatives després de 6 setmanes d'estar aïllats.
6: Se'ls ha fet un seguiment diari de símptomes, de benestar emocional, etc., epidemiològic, juntament amb el Servei d'Emergències Mèdiques, i la prova que ha sigut negativa doncs ens permet aixecar aquesta quarantena i que facin una vida una mica més normal.
2: I avui i coincidint amb el solstici d'estiu se celebra en un centenar de països europeus la Festa de la Música, amb la finalitat de promoure la música de qualsevol gènere amb concerts gratuïts. A Girona s'hi fa la festa participativa Viu 21 Música, concerts en directe i gratuïts amb 38 formacions i 250 intèrprets en 8 escenaris repartits per diferents barris de la ciutat. Comença a les 5 de la tarda i ofereix concerts fins ben entrada la nit. A Lleida la festa tindrà protagonisme als espais públics, també amb alumnes de les escoles de música i el conservatori i també altres formacions de la ciutat. A Barcelona, el Museu de la Música fa jornada de portes obertes fins a les 7 de la tarda. S'hi poden veure totes les exposicions. I al Teatre de Sarrià, Cant Coral. I en esports, el Barça de bàsquet ha perdut el segon partit de la final de l'ACB a la pista del València, 102 a 75. Ara la sèrie està empatada a 1. El tercer partit serà demà a les 8 del vespre al Palau Blaugrana. El Mundial de Futbol acaba en empat l'Equador Curaçao 0-0. Ahir van jugar Alemanya 2, Costa d'Ivori 1 i Països Baixos 5, Suècia 1. Aquest matí es disputa el Tunísia-Japó. Demà a les 6 de la tarda a Espanya, Aràbia Saudita, per cert, el Brasil, ha confirmat que Rafinha serà baixa pel pròxim partit de la selecció arran de la lesió que va patir divendres. Més futbol. El Màlaga ha pujat a primera divisió després de superar l'Almeria a la final per 1-2. Tot això el dia que el Sabadell ha fet la rua de celebració per l'ascens a segona que va aconseguir divendres.
0: El suplement amb Roger Escapa. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
7: L'arquitectura i les arts van contribuir a engrandir l'aura de Jaume I com un heroi conqueridor a tots els territoris que va governar i al País Valencià de manera molt especial. Festes, pintures i escultures van crear la imatge d'un rei que convenia ensalçar políticament. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
0: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a les 3 de la tarda. El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Aquesta hora, per treure'ns la son de les orelles, arriba l'ofici d'educar amb l'Elisabet Pedrosa.
8: L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
9: Ella, Paulo Freire. L'educació no és només transmissió de continguts, sinó també testimoni ètic. Quan hi ha una distància massa gran entre el discurs i la pràctica, l'autoritat pedagògica es debilita, perquè l'alumnat i també els docents perceben la contradicció. Freire recordava que com a educadors ens hem d'esforçar per actuar amb coherència entre allò que pensem, diem i fem. La coherència absoluta és impossible, però l'impostura acaba sent detectable. Justament això és el que fa temps que passa amb el Departament d'Educació. No es pot sostenir un discurs pedagògic positiu de valors de fons mentre les decisions i les pràctiques el desmenteixen constantment. La coherència que es demana al professorat quan entra a l'aula també ha d'existir en les polítiques educatives i en la manera d'exercir poder. Quan el relat institucional entra en contradicció amb la realitat quotidiana dels centres, es deteriora la credibilitat, la confiança i, finalment, el mateix sentit de l'educació pública. Educar exigeix exemplaritat institucional, no només retòrica.
10: Benvinguts i benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit la professora Susana Soler i Sabanés. Malgrat la mala maror que hi ha hagut els darrers mesos al sistema educatiu, l'escola pública segueix sent la preferida. Les vagues no haurien passat factura si fem cas de les dades del proper curs. Lleugerament han crescut les inscripcions a la pública. En concret, a I3 la pública és l'opció preferida per un 67% de les famílies. I als instituts la xifra es dispara fins al 87%. S'acaba un curs convuls, amb continus estira i arronses entre docents, sindicats i el departament. I en fem balanç a la tertúlia de savis mestres. Ens acompanyen...
11: Agnès Vallvé, mestra i formadora d'educació emocional. Joan Maria Girona, mestre i escriptor. Autor de Vaig començar a anar a l'escola als 6 anys, Memòries d'un mestre. David Vilalta, mestre, assessor d'escoles, formador del programa Magnet i autor de Poesia d'ensenyar, testimoni d'un mestre enamorat de l'ofici. I Adelina Escandell, mestra i psicòloga, presidenta de l'Associació de Mestres i Professors Jubilats, Rella. I acabarem amb Com educo amb la psicòloga Lara Terrades.
12: L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa. I avui a l'ofici d'educar tanquem curs amb la tertúlia de savis mestres. Comencem amb el Joan Maria Girona. La seva dèria sobre la prohibició dels mòbils a les aules i sobre el recel al voltant de la IA. Reconeix que educar en una vida plena de tecnologia no és senzill i per això els adults busquen la solució aparentment fàcil, que és la prohibició. Però les conseqüències de prohibir, diu ell, poden ser més greus que l'objectiu que es vol aconseguir. I explica que hi ha alternatives també al Google. Fa una llista de plataformes alternatives que, diu ell, són més lliures, que no contaminen i que no creen dependència. I defensa també que la tecnologia actual ha de canviar els processos d'aprenentatge. De fet, fa uns dies, Joan Maria, benvingut.
13: Gràcies.
12: Llegia també d'un professor del Christian Oliver sobre la IA, sí, IA no, i ell deia que ha notat un retrocés en el procés d'aprenentatge, no? Ell deia que per culpa de la IA, per exemple, ja no es poden demanar treballs perquè poden haver-los fet amb IA, no? I ja sí, ja no, com s'ha d'ensenyar, com s'ha d'incloure la tecnologia en l'aprenentatge de l'alumnat?
13: Mira, jo crec que les tecnologies actuals ens obliguen a canviar també la manera d'ensenyar. Vull dir, quan jo ja fa 15 anys que estic jubilat i els últims anys jo deia al professorat de batxillerat que haurien de fer exàmens, si és que creien que l'havien de fer, que també és discutible, amb connexió a internet. Em miraven doncs com molt estranyats, però jo crec que, i ara que hi ha la intel·ligència artificial generativa, aquesta que està a l'abast de tothom, realment el que hem de fer és demanar-los treballs que hagin de fer amb la intel·ligència artificial, que si no això ja no hem d'evitar, però amb unes postures crítiques. Clar, no és el mateix fer un treball que dir, escolta, busca què et contesten i tu valora sobre el que t'ha contestat aquesta veu que t'explica coses i llavors investiga, fes el teu pensament crític i evoluciona a partir d'aquí. Jo crec que això els hi hem d'ensenyar perquè els acompanyarà tota la vida, a no ser que apareguin coses encara més noves, no? Que això jo, evidentment, no m'atreveixo a dir-ho. Però si no els hi ensenyem, no és tant ensenyar com seria el tema dels mòbils, el funcionament, que ells el saben millor que nosaltres, sinó el que hi ha darrere. I això, si no els ensenyem als adults, al professorat o a les famílies, ells ho els ensenyarà el senyor Google. I després ens queixarem de que ha augmentat molt la pornografia infantil i aquestes coses, és clar, perquè ho haurien hagut d'aprendre pel seu compte. I això, per això dic que la prohibició provoca que llavors, avui dia, encara que estigui prohibit, algunes famílies pensen que no se'ls ha de comprar cap mòbil fins als 16 anys, però és igual, poden accedir-hi. Un company o una companya és molt fàcil, això ja és... Ja és inevitable. Per tant, el que hem de fer les generacions adultes és intentar ensenyar-los el que hi ha per dintre, com funciona, els perills que representa, els avantatges que té, i també això, hi ha aplicacions que intenten crear addicció i aplicacions lliures que no creen addicció. Aplicacions com Google, que gasta una quantitat enorme d'aigua i d'energia, i altres doncs, que en gasten molt menys. Aplicacions que no es poden modificar i altres, les lliures, que les pots modificar i pots fer-les. Per tant, cada escola, cada institut podria crear-se la seva pròpia IA i la seva pròpia aplicació per fer tots els treballs i totes les feines en línia que fan falta.
12: I tens la impressió que som davant d'una autèntica revolució que afectarà els aprenentatges i que s'ha deixat una mica els docents desemparats a veure com s'organitzen i que potser caldria des d'alguna banda que hi hagués, doncs això, una normativa, un com fer-ho, un com què sí, què no...
13: Evidentment, perquè és una cosa que ja hi és. Ja hi estem vivint amb aquest món i amb aquestes tecnologies. Jo vaig començar a treballar encara escrivia en màquina d'escriure, no? Evidentment, aquest canvi ha sigut molt fort i molt ràpid, i per tant el professorat s'ha de buscar la informació i la formació pel seu compte. No hi ha suficient. Sí que hi ha formació, però te l'has de buscar una mica tu. Jo crec que no hi ha suficient per a tots els milers de mestres i professors que hi ha a Catalunya que puguin accedir a la formació necessària per poder ensenyar bé al seu alumnat.
12: Avui a l'ofici d'educar tanquem curs amb la tertúlia de savis mestres.
14: No suporto estar avorrit.
15: La de mestre és una feina que ens compromet, però també angoixa quan falten recursos. Coral Regí.
12: Avui fem tertúlia de savis mestres. Hem sentit ja el Joan Maria Girona. Ens acompanya també l'Agnès Vallvé, el David Vilalta i l'Adelina Escandell, que no us he dit hola. Benvinguts tots abans.
16: Hola.
12: Ja sembla que estiguéssim. Agnès, anem amb la teva dèria. La dèria de l'Agnès gira al voltant de l'empatia, perquè si actues amb empatia t'equivocaràs menys, diu ella. En els seus anys d'experiència ha vist que davant de qualsevol situació la clau és entendre com se senten les parts implicades i el seu punt de vista. I l'ha fet servir a l'hora de relacionar-se amb els infants, amb les famílies i amb els equips docents. Què canvia amb una mirada empàtica?
17: Per mi ho canvia tot. O sigui, tu pots fer de mestre, ser molt bon comunicador, tenir molta pedagogia, fer moltes coses boniques a l'aula, però l'acompanyament ha de ser amb molta empatia per llegir, a veure què li està passant a l'infant, què necessita cadascú, les famílies també, quan hi ha coses que se'ls ha de comunicar. El que és molt important és pensar, jo si fos la mare d'aquest infant, a mi com m'agradaria que m'ho expliquessin, no? M'agradaria que m'enviessin un mail i ja està, o m'agradaria que em citessin, que em parléssim, no? O, per exemple, famílies nouvingudes, no? Quan es fan entrevistes, hi ha el servei de traducció, que és gratuït, doncs tenir en compte de dir, ostres, sí que els hi parlem en català, però en moments així, que se'ls ha de dir coses importants als seus fills, amb matisos, doncs no costa res doncs demanar aquest servei, no?, amb temps i fer-ho bé, no? Jo estic acompanyant alguna família amiga i veïna que són de Marroc i a vegades l'he acompanyat a l'escola, l'he acompanyat a inspecció, l'he acompanyat a serveis socials i ella em diu, quan vens amb mi em tracten diferent. I això a mi em fa molt mal, diguéssim, perquè hi ha una mica també de racisme institucional i veus moltes coses, no? I penso això, no?, que t'equivoques molt menys si tu ets capaç de dir, ostres, aquesta família que és de fora, que no acaba d'entendre a lo millor com funciona l'escola o que tenir en compte tot això, no? I amb els infants cada dia, no?, diguéssim, perquè ara això hi ha nens que viuen desnonaments, pobresa a casa, no?, o violència de gènere i situacions que no poden dir ni a quina escola van, no?, hi ha nens que estan com amagats. Tot això els influeix després de l'aprenentatge a la classe, i llavors a vegades hi ha mestres que són molt, bueno, no participa, bueno, és que és un gandul, no? A veure, mirem què li està passant, preguntem-li, a vegades, fins i tot la tonteria de preguntar a un nen per què no vol fer una cosa i és que es troba molt malament. I és una tonteria, però a vegades ja traiem conclusions. Llavors aquesta empatia és el puntet de més que jo crec que un bon mestre ha de tenir.
12: El meu dubte és si amb l'escola actual, que hi ha tanta diversitat, que hi ha tantes necessitats diverses, que hi ha tantes divergències neurològiques, el docent té capacitat per tenir empatia per tanta casuística diferent, no?
17: Jo crec que l'empatia l'has de tenir, el que passa que a vegades no tens les eines ni el coneixement per poder acompanyar tanta diversitat, tants casos diferents, les discalcúlies, dislèxies i trastorns de tota mena que ja s'han diagnosticat, no?, que ara n'hi ha molts, i això sí que és complicat realment de saber a cadascú què necessita, com aprèn, no?, fer-ho accessible a tots, és complicat. Ara, l'empatia de dir, ostres, li està costant i li faig costat i li intento fer més fàcil o acostar-m'hi o ser flexible, això jo crec que sí que ho hem de tenir, perquè és que si no patim tots al final. O sigui, pateixen els infants, però al final també pateixes tu, perquè els infants no estan
12: bé. Dius sobretot que és clau també en la resolució de conflictes, no? Que ja s'activen protocols i s'activen coses, però que en la resolució de conflictes l'empatia hauria de ser un element clau.
17: Clar, perquè els protocols, si els llegeixes bé, estan molt ben fets i parlen de la reparació, d'escoltar les dues parts, no sé què. Però jo, per exemple, ara estic acompanyant aquesta família amb un protocol que ha arribat fins i tot a Degaia, o sigui, una cosa molt petita s'ha extès així, i han fet moltes coses, però a la família d'aquest nen ningú l'ha trucat, ningú ha anat a veure aquest nen, ningú ha escoltat la seva part i estan atenent a tota la resta, no? I dius, o sigui, estan molt bé els protocols, però ostres, totes les parts, tothom ha d'estar, no?, ben acompanyat. Jo trobo que és que si no perdem la humanitat, o sigui, tants papers, han de fer informes, han de trucar aquí, trucar allà, però i les criatures i les famílies, qui les cuida, qui les acompanya, els explica bé.
2: Avui a l'Ofici d'Educar, la tertúlia de savis mestres.
16: No m'agrada aprendre només per aprovar exàmens.
15: L'escola no només ha d'ensenyar coses, sinó que ha d'ensenyar a ser i a conviure. David Vilalta.
2: Doncs la dèria del David Vilalta és precisament que es pot ensenyar exercint violència i de forma autoritària, o es pot ensenyar amb escolta, comprensió de l'altre, argumentant, gestionant les emocions i amb consciència que estem educant ciutadans. De fet, tu expliques que ensenyar amb violència, això és curiós, és més senzill que fer-ho de manera pacífica i democràtica, que és més complex.
18: Sí.
2: explica-m'ho això.
18: Un exemple, perquè és molt subtil tot això, eh? No hem de pensar que sigui algú que arriba allà amb un garrot i pega, eh? No, és subtil. I hi ha molta violència simbòlica, eh? Mira, diumenge al vespre, alumnes de quart d'ESO tenen examen de socials el dimarts sobre la Guerra Civil i el franquisme. El diumenge al vespre, no sé què li passa a la professora, que envia un correu i diu que l'examen és dilluns. Per mi això és un acte de violència. No s'ha preocupat de preguntar a cap alumne si li va bé o no li va bé, per exemple, eh? I aquí segurament que entraríem en un altre meló ben gros, eh? Però igual hi ha alumnes, com és algun cas que jo conec, que tenien pensat el dilluns repassar-se una part de l'examen, no? En canvi, es queixen el dia que els hi posa l'examen, però és igual, s'han pogut queixar i prou. Per mi, això és violència, saps? Perquè després direm que volem educar ciutadans, però què estan aprenent realment els adults ciutadans que volem educar? Que jo puc prendre les decisions com em vingui i quan em doni la gana, sense tenir en compte l'altre. I potser aniré a fer una conferència sobre...
2: L'empatia.
18: L'empatia. Crec que és el problema que tenim avui dia.
2: Llavors, a qualsevol professor o mestre que ens pugui estar escoltant, què vol dir educar de la manera que tu proposes? Què seria no educar amb violència, sinó educar amb una actitud pacífica?
18: Sí, jo crec que tant en Joan com l'Agnès ja ens han donat pistes, no? O sigui, d'entrada, si penses en la prohibició, saps que la prohibició educa poc. I d'altra banda, la empatia és que és bàsica, no? A mi m'encanta parlar de la distància curta. Quan ets un professor i et quedes darrere la taula o et veus els alumnes des de lluny,

0: dones lloc i espai perquè això es parli, l'altra cosa que necessites és que els alumnes aprenguin a escoltar i a veure que aquella reacció seva podia haver estat una altra. I altres companys poden dir que han tingut una altra. I això no és només pels conflictes, també és per aprendre a sumar.
1: Avui a l'Ofici d'Educar tanquem curs i ho fem amb la tertúlia de savis mestres.
2: Deixa'm que m'equivoqui, estic aprenent.
3: Els docents hem de sentir empatia cap als infants, els companys i les famílies. Tenim el deure de guanyar-nos la seva confiança i fer-los sentir que som un equip. Agnès Ballbé.
1: I ara parlem també amb la Adelina Escandell. Ella és mestra, és presidenta de l'Associació de Mestres i Professors Jubilats Rella. Participa també en el Consell de les Persones Sàvies del Museu d'Història de Catalunya i en el projecte Abril de la Fundació Neus Català i va ser senadora en l'anterior legislatura. I la dèria de l'Adelina és la coeducació. La coeducació, ella forma part del grup de coeducació de Caladona que fa 50 anys ja van fer les primeres jornades on es va definir què és la coeducació. Diu l'Adelina, coeducar és educar, perquè no hi ha educació sense coeducació. De fet, tu has treballat amb grups de mestres preparant materials de coeducació per aplicar-la a l'aula. Fa molts anys que en parlem, per tant, però encara hi ha molta feina a fer a les aules, no?
4: Molta. Se n'ha fet molta en aquests anys. Aquest any celebrem els 50 anys de les jornades feministes, no?, que és on va sortir aquesta frase que a mi és una frase que m'ha acompanyat tota la meva vida docent, no? Posar aquest tema perquè fa 50 anys vam començar amb escoles mixtes, que no coeducatives, i vam anar veient que no era el mateix tenir nens i nenes junts a l'aula que fer una escola coeducativa. Avui estem parlant d'escoles feministes, o sigui, ja fem un pas més, però bueno, si aconseguíssim fer una verdadera coeducació com ens manen totes les lleis que tenim aprovades, perquè fa 50 anys no teníem cap llei a favor, però ara les tenim totes, les estatals, ja no parlo de les més mundials, però les estatals, les de Catalunya, decrets, no sé què, però no s'arriba a implementar les aules.
1: Què seria una verdadera escola coeducativa? A grans trets, perquè ens fem una idea.
4: Primer, que posem... Ho hem anat dient de diverses maneres, que posem l'infant en el centre de la vida, la vida en el centre, perquè el feminisme el que vol és posar la vida en el centre, canviar tot aquest sistema patriarcal i capitalista que va buscant el benefici a curt termini i no posar la vida, no? La vida de les persones, la vida del planeta, això seria una verdadera escola coeducativa. Això implica replantejar-ho tot, replantejar com fem les classes, no des d'aquest autoritarisme malentès, no? L'autoritat la tenim, perquè som persones adultes, perquè estem formades, això no ens ho treu ningú, però es pot exercir de moltes maneres, repensar els espais, repensar les dinàmiques, donar temps real perquè l'alumnat pugui parlar, decidir, participar, tot això seria una escola. Revisar currículums, per descomptat, tot això seria una escola coeducativa.
1: I què sou, Rella, i què feu? Perquè
4: Rella, com has dit, som una associació de mestres i professorat jubilat, que l'any passat va fer 15 anys. Diem mestres i professorat, però qualsevol persona que hagi treballat en un centre educatiu i té bona cabuda. Llavors hi ha des d'activitats festives, perquè estem jubilades i jubilats i ens ho mereixem, no? Anar d'excursió, anar a visites culturals, a fer anglès, però també hi ha un grup que ens seguim dedicant a debatre sobre temes d'educació. Llavors ho revertim al Diari de l'Educació, on ens demanen, bueno, seguim reflexionant.
1: Teniu la impressió, t'ho demano a tu i us ho demano a tots quatre, que aquesta expertesa que teniu d'haver passat tants anys a les aules i haver viscut tantes coses, tantes etapes, esteu aprofitats o desaprofitats? Com ho viviu, això? Què sentiu?
5: Des del meu punt de vista, jo penso que estic aprofitant tot el que sé i ho intento revertir. Fins fa poc anava a fer assessorament a dos instituts i ara doncs entre escriure i fer alguna xerreta i tal, viure sempre amb el món, en contacte amb el món de l'ensenyament, i veus que sí, aquesta petita experiència serveix perquè altres doncs puguin reflexionar i puguin reinvertir. Ara, si pensem en l'administració, no, l'administració desaprofita totalment a les persones que cada any es jubilen. Això està desaprofitat perquè no hi ha cap alternativa, cap al·licient, l'han de muntar de manera privada com els de Rella, però que l'administració no,

0: animi a aprofitar, no.
1: La resta, esteu aprofitats o desaprofitats?
2: Jo estic bastant d'acord, eh? Jo, de fet, em vaig apuntar a Rella quan em vaig jubilar perquè vaig pensar, tot això que sé, tot això que he viscut, tot això en què he participat, com ho puc revertir? Que no vagi la paperera, perquè et sents com a ciutadana, no com a mestra, com a ciutadana, dius, el sistema ha esmerçat una quantitat de recursos perquè jo, home, jo les meves hores també, no? Però bueno, hi ha una part de... I dius, i tot va a la paperera, i va ser pel qual em vaig apuntar a Rella per seguir tenint contacte i tot això, però l'administració no us interessem gaire.
3: Jo considero que som un valor afegit que es perd per les clavegueres, perquè, mira, i crec que és una part dels problemes que hi ha avui dia a l'escola, eh? Perquè tot aquest coneixement que s'està posant aquí sobre la taula es podria aprofitar fent un traspàs amb els companys que arriben nous al sistema o que, saps? I això ens busquem cadascú la vida, ens busquem escoles i ho fem de forma individual, però es podria organitzar.
4: Sí, jo també estic d'acord perquè jo he tingut la sort, suposo que vosaltres també, de jubilar-me als 60 perquè tenim aquestes condicions laborals, però clar, jo vaig haver de decidir-ho tot o res, no? És com, penses, home, jo amb 60 m'ho estic passant molt bé treballant, m'agrada molt, però el ritme que portem i emocionalment la càrrega és molt, molt potent i per tant, si tens l'opció de jubilar-te, doncs molt agraïda. Però és veritat, com dieu tots, que a mi m'hagués agradat, per exemple, continuar acompanyant mestres, com mestra de mestres, no? De doncs, no sé, amb l'experiència que tenim, amb tot el que hem viscut, crec que podem ser molt, molt bons acompanyants de mestres amb les situacions tan dures que hi ha ara, no?
0: Jo vaig poder viure, em vaig jubilar el 2010 i fins a la Covid vaig estar fent gairebé com tot l'horari, perquè el triava jo, però fent feines amb instituts i escrivint i fent xerrades. Després això ha baixat, però recordo aquells anys molt content de que m'estaven aprofitant.
5: Si és mestre tota la vida, sí, no?
0: Sí.
5: Avui a l'ofici d'educar, tertúlia de savis mestres.
6: M'eduques per ser lliure...
7: Com un mestre pot atendre a l'aula situacions de TEA, dèficit motriu, TDAH, trastorns emocionals i altes capacitats a la vegada? És terrible i tot això vol dir formació. Efren Carbonell.
5: I és el moment, aquesta tertúlia de savis mestres de l'ofici d'educar en temps de suplement a Catalunya Ràdio, de posar temes sobre la taula. Deia jo en començar que, malgrat el malestar, les vagues, l'estira i arronsa entre administració i docents, doncs la pública segueix sent la preferida, no? I hi ha dades que ho avalen, no? Llavors, a què ho atribuïu, això? A què és una qüestió de militància, a la proximitat dels centres, al tema econòmic, al projecte educatiu que ofereix la pública? Què penseu?
0: Jo crec que potser és la que està més propera a l'habitatge i a on viu la gent. I no sé, perquè si la concertada, la privada, és una mica elitista, encara que no ho sigui del tot, i això també pot ser que fa que, segons quina mena de famílies, doncs els hi sembli que és un lloc que no convé per socialitzar-se, per tenir relacions i per trobar companys i companyes, potser no és el lloc millor. Ara això no ho pensa l'administració, perquè es tanquen més aules de públiques que de concertades.
3: Sí. A mi el que em fa pensar és, i per què l'administració no s'ho apunta i actua en coherència, no? Vull dir, per què no destina més recursos i més diners a la pública, perquè és la que realment aporta aquesta igualtat d'oportunitats?
5: En aquest diàleg entre l'administració, que vosaltres parleu de l'administració, i els docents, què creieu que està faltant perquè hi hagi confiança, perquè costi posar-se en sintonia, costi arribar a acords? Què creieu que està faltant? Vosaltres heu passat molts anys, jo no sé si heu viscut èpoques. I què es va fer? Us vau sentir escoltats, no?
1: Com ho recordeu, a les èpoques?
2: Home, vam passar la vaga que era el 88.
3: Els 80,
2: em sembla, sí, que va ser el 88. Vam passar una època molt forta, que va, sí, ser tot l'Estat, sí, però després a l'Estat van arribar a un acord i a Catalunya no hi vam estar d'acord i vam seguir. Sí. I va ser, jo crec, que un mes terrible, perquè, sí, el descompte, jo tenia dos fills petits i... Sí. Però, bueno, ens en vam sortir en aquell moment.
3: A la nostra escola, el primer material audiovisual que va arribar va ser, perquè saps que vam aconseguir que dels descomptes una part, sí, revertís en material, sí, per les escoles, sí, sí, doncs va arribar una tele gràcies als descomptes de la vaga.
0: Jo crec que els mestres i el professorat no se senten ni cuidats ni valorats. Jo he treballat 40 anys, suposo, com els que esteu aquí. No m'han avaluat cap dia ni cap vegada. Per tant, una persona que està fent una feina, i és una feina que ens implica de cap a peus perquè és relació amb persones, necessita que algú li digui o estàs fent bé, o amb això t'equivoques, però si no et diuen ni cosa ni l'altra, al final et perceps que passen de tu, i això desanima i desil·lusiona i cabreja.
2: L'altre dia el meu company, un dels companys de Rella, el Quim, deia, la Núria Parlon sempre cuida i sempre dona la raó als Mossos. Nosaltres no tenim mai una consellera o un conseller que ens sentim cuidats i que ens doni la raó. Mira la diferència.
4: És que les decisions ens venen de dalt i de cop i volta. I la majoria de vegades ens n'assabentàvem pels mitjans abans que els directors ho sàpiguen, no? I això et crea una impotència. A més, durant tots aquests anys, que jo n'he treballat 38, doncs van canviant les coses cada dos per tres, i la nomenclatura i tot, i et sents que dius, bueno, i qui decideix això? Des d'un despatx no venen a mirar la realitat que tenim? I a aquesta escola li ha tocat, doncs, un AIS, una aula integral de suport, i te la col·lomen allà i has de reorganitzar tot l'edifici perquè una aula va dedicada a això, i, o sigui, tot et ve, pum, però per demà, saps? I és com, no sé, una falta de respecte tan gran, i et diuen, no, feu com vosaltres vulgueu, però després les formacions des de dalt, ara tothom d'informàtica, i des de la gent que té P3 fins al 6è, tots la mateixa formació, tot, quan l'escola potser en aquell moment necessita una altra formació. O sigui, són decisions que contínuament et van matxacant, no? Perquè dius, ostres, que no em tenen en compte, no m'escolten, no sé, no hi ha escolta activa.
3: Jo crec que es veia venir, però es veia venir, sí, de fa molts anys. Sí. Molts, no és de fa 3 ni 4 anys, sí, fa molts anys. Però jo també vull dir, dintre que és un tema molt complex, jo també voldria dir que és que, perquè conec professionals molt bons que s'han cremat, i els han cremat els propis companys. I jo crec que l'educació en aquests moments necessita un canvi profund o un debat profund sobre què és ser mestre avui, saps? Perquè no pot ser mestre avui com s'era fa 10 anys. I el gran problema que hi ha és que hi ha gent que no està disposada a canviar.
1: Avui a l'ofici d'educar, tertúlia de savis mestres.
8: No m'expliquis coses que no em serveixin per la vida.
7: Els resultats de les proves han de ser un diagnòstic per millorar, no per culpabilitzar-nos que les coses es fan malament. Coral Regí.
5: Doncs m'ho heu servit amb safata fa un moment. A mi m'agraden molt les expressions populars, i avui diem que mirem els ulls de poll del sistema educatiu, si us sembla. I un dels ulls de poll del sistema educatiu me l'heu posat amb safata perquè era el tema Mossos a les escoles. Ah. I no només Mossos a les escoles, Mossos infiltrats a les trobades de mestres preparant, no? Què està passant? Què falla del sistema educatiu que han d'intervenir els Mossos? O sigui, ens diu que No, feu que no amb el cap. Poseu cullerada, va.
0: Home, no fa cap falta. Això d'infiltrar dues mosses en una assemblea, això és una tonteria. Perquè avui dia, amb la tecnologia que ja poden saber el que estan parlant en una assemblea sense que entri ningú. Jo crec que van anar a fer com... la broma, van anar a fer pràctiques i els va sortir malament perquè es van descobrir. L'altre és més complexa perquè hi ha direccions que tenen por de no poder controlar l'entorn. Per exemple, que a l'entorn hi hagi molt de tràfic de drogues, que a l'entorn hi hagi molta violència. I això a vegades els hi fa pensar, perquè a algun director això li ha agradat, dels Mossos. Ara jo crec que realment, si un equip no directiu, sinó tot un claustre funciona correctament, pots acollir, entendre, escoltar i saber el que passa. I realment, jo he treballat 12 anys a la mina i uns quants més a Sant Roc i no hem necessitat mai cap mosso que ens vingués, i hi havia coses una mica greus que passaven a fora i a dins, però crec que és donar mala imatge de dir el professorat no pot. No, el professorat pot si ho fa com deia el David fa un moment i tal, o com deia també l'Agnès, no?
3: És que jo li posaria un zero a la política de comunicació del departament, saps?
1: Estem perquè... posant notes ja.
3: Sí, mira, és que, aviam, jo recordo que, per exemple, teníem un alumne que hi havia un ordre de distanciament amb el pare i havíem parlat amb els Mossos d'Esquadra i havíem establert estratègies. I més d'una ocasió ho hem fet, això. Mm. Bueno, ja està. Ara... això no té res a veure amb que em diguin que posarem Mossos d'Esquadra dintre l'escola. No. A l'escola les decisions les pren la direcció i el claustre. No? I és com a la universitat, oi que la policia no pot entrar al campus? Doncs a l'escola tampoc.
2: És no? Que és surrealista. És surrealista. A l'escola estem per educar, per acompanyar. No, no una persona vinguda de fora a fer què? Amb quin objectiu? Ja ho farem a dintre, i els problemes de fora ja els resoldrem a fora, i si un dia hem de trucar a la Guàrdia Urbana o als Mossos tots, hem tingut una situació al carrer i hem hagut de trucar i han vingut de seguida, o sigui, a més, què estan dient? No, en aquest sentit no ens hem sentit desemparats, no? Que de situacions hi ha moltes a la vida, vale? Però a dintre necessitem educadors i educadores de carrer, necessitem psicopedagogs i psicopedagogues, necessitem uns perfils que ens ajudin a tot el claustre a acompanyar a segons quins perfils de criatures el mosso, perquè la mediació que diu la consellera ja la sabem fer a l'escola, ja que ens formin amb això si volen.
4: Jo tot totalment d'acord. A més, hi ha una figura que es diu el mosso de barri, que a l'escola ja hi té contacte directe, o sigui que qualsevol cosa tu pots contactar, venen de seguida i t'assessoren i ja està. I jo estic totalment d'acord que hi ha d'haver altres professionals, com més educadors o més educadors socials o treballadors socials, i sobretot més psicopedagogues.
0: Jo només volia dir, afegir que l'escola l'han de sentir l'alumnat com un espai segur i de confiança, i això els Mossos a vegades no ho donen. Vull dir, la meva dona va ser directora a una escola de Nou Barris i a vegades venien Mossos per la DGAIA buscant nanos. No els va deixar entrar mai. A l'escola és un lloc segur. De fora ja ho fareu.
1: Avui a l'Ofici d'Educar, tertúlia de savis mestres.
9: Té una escola que m'estimi.

0: Doncs més ulls de poll del sistema educatiu, que si les ràtios massa elevades, que si dificultats amb la inclusió, que si sous baixos, que si falta de consideració dels docents, que si nivell i resultats educatius baixos i tancament de les públiques a favor de les concertades... Per vosaltres, de tot el que hem dit, què ens estaríem deixant, no? Què hi afegiríeu d'aquests ulls de poll del sistema educatiu? Què és per vosaltres allò més... Silenci.
1: Sí, no, no, és que...
2: Clar, costa trobar el que és més...
1: Sí. És que no, en ciències socials mai hi ha una causa i una conseqüència, i en aquest cas jo crec que tot això que has dit, clar, a mi el meu ull de poll és que es prenguin en sèrio el tema de la coeducació i que compleixin les lleis que tenim escrites, per exemple, perquè això ens ajudaria bastant amb temes que parlem de convivència, participació, amb tot això, però tot va lligat.
3: O sigui... Jo posaria l'accent a les ràtios, perquè jo a l'última escola que vaig estar estàvem a 27 i 28 i amb espais que no estan adequats a tanta gent i amb la inclusió, que és molt complicada.
2: Jo també estic d'acord amb el meu punt, les ràtios han de baixar, si no, no es pot atendre a l'alumnat actual, amb 15 alumnat per alumnes a cada aula aniria prou, i després que els mestres i professorat ha de sentir-se recolzat o per l'equip directiu, per la inspecció o pel departament, sobretot, que no se sentin vigilats i acusats, sinó recolzats per la feina que fan, que poden cometre errors, tots en cometem, però això no òptia que no s'hagin de sentir recolzats.
4: Jo el que em sembla és, primera, que els polítics no pensin l'educació en terme de 4 anys, sinó que la pensin en uns terminis més llargs i que no la redueixin a xifres i fotografies, perquè superar els problemes que tenim avui dia és molt complex, encara que hi hagi punts d'acord, punts de trobada, no? Pensar una escola coeducativa jo crec que connecta molt amb moltes de les coses que jo penso, no? I per tant, primera idea, els que sou responsables de que l'escola pública funcioni, penseu l'escola pública amb un termini de 15 anys, però comenceu a posar coses ara. I, per tant, feu una planificació que la gent vegi que això té cara i ulls i us comprometeu i la gent es comprometrà. Ara, paral·lelament, també penso que hem de repensar quin és el rol del mestre i quines són les seves funcions.
0: Avui a l'Ofici Educat, tertúlia de savis mestres.
5: Estic perdut. No sé què vull ser.
0: I com que s'acaba el curs, hi ha un costum que genera força controvèrsia, que és els regals als mestres, no? Diríem que baixem a lo quotidià, lo prosaic, del dia a dia. Hi ha centres que s'ha prohibit perquè passa de ser una cosa, doncs, perquè vols agrair a ser una obligació entre famílies, no? Us van fer regals en els vostres anys? Sí?
3: Sí.
0: I què penseu? Us fan sentir còmodes, incòmodes? Què en penseu?
3: Depèn, no? Però jo he rebut regals molt bonics, tipus un pot amb cartes així cargolades, una de cada infant, que s'han posat d'acord les famílies, regalen un pot de vidre ple d'agraïment, no? O, per exemple, una tassa que han posat un dibuix de cada nen petit o així. Bueno, tonteries que són molt valuoses perquè les han fet entre tots i ho han fet els nens, no? Jo que aquest tipus de regals trobo que és molt bonic, tot i que les famílies han de posar d'acord i, clar, no sempre és fàcil. I després, a vegades, sí que he rebut regals d'alguna família, doncs, nouvinguts o així, que estan superagraïts i que per la seva cultura, doncs, et volen fer un regal, doncs, jo què sé, un moneder, jo què sé, saps? I com que ho fan des del cor, no m'ha fet sentir incòmode, la veritat.
0: La resta?
1: I a l'escola...
2: Digues.
1: No, jo a l'escola que treballava ja teníem per norma, explicàvem que no n'acceptàvem. Una altra cosa és aquests llibres que feien de dibuixos de tot l'alumnat quan s'acabava el curs, sobretot amb els més petits, amb els més grans costava, però bueno, jo crec que no hi ha d'haver, perquè com moltes coses es treu de mare, aquests detallets d'agraïment, bueno, pues, ja està bé i ho agraeixes i punt, però clar, quan veus que compren i que tothom ha de posar no sé quan, dius, però què estem fent? Estem fent la nostra feina, el que volem és que se'ns reconegui la feina i que vinguin les famílies i s'acomiadin i et donguin les gràcies, jo crec que, i que faci que la criatura s'acosti, no, a primària i que passis bon estiu i hem passat un bon curs, o sigui, amb això dius, ai, que bé, hem acabat bé el curs, ja està.
3: Té més valor, té més valor.
0: Clar, un altre digues.
2: Jo als anys 70-80 hi havia més el costum i realment em feien regals i jo sempre els deia que no feia cap falta i anava així, sí, regals, bueno, més senzills, però vull dir que em feien això a primària, a secundària veig que ja aquest costum ha baixat moltíssim i sempre dèiem, no cal i la nostra feina ja està ben pagada, bueno, això de ben, però ho dèiem i ja no cal.
0: Recupereu la versió completa per xarxes i a la pàgina del programa. I tornem la setmana vinent amb els errors adults segons Francesco Tonucci. Us deixem amb Diana Murba, text de plàtan. Sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el Xavi Llauradó. I fins la setmana vinent.
6: Fins aquí l'ofici d'educar amb l'Elisabet Pedrosa al suplement. Fem una pausa i de seguida tornem.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
2: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
1: Tu creus? Jo pensava que era normal.
2: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
3: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
4: Quan tot s'accelera sense aturador, el Pop-Up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
5: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
6: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
4: Pop-Up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
7: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
4: Nous episodis de Pop-Up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3Cat.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
9: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. A aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts ben escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
10: Molt bon dia, Roger. Diumenge passat, a la setmana tràgica, amb Antoni Rodon i en Ion Cindreu vam comentar com es viu el Mundial en un dels països on es juga, els Estats Units, que de fet és un país on, a priori, hi ha poc interès pel futbol.
11: Pels amics i familiars que tinc als Estats Units em diuen que el gran tema del moment és el Mundial, que es veu que és una cosa molt estranya, no? Perquè com bé sabrà bona part de l'audiència, el futbol, el soccer, que li diuen allà, en general als Estats Units és un esport més de segona categoria, que molta gent hi juga, sobretot esport femení. És veritat que en els últims anys ha anat creixent, però quan hi ha el Mundial la cosa canvia i estan tots com una mica bojos.
9: Però, és a dir, els americans han comprat el Mundial, l'estan consumint també els nord-americans?
11: Bé, clar, jo conec alguns casos concrets, però sí, per exemple, en el cas de Washington, que hi tinc familiars, segons em diuen, sí, bastant. Se celebren festes privades, festes, s'atura tot per veure els partits, sí. I una mica em sona també de quan jo hi vivia, que és potser l'únic moment en el que veus que el futbol genera un interès popular.
10: I ens van visitar també tres parelles per compartir amb nosaltres les seves peticions de matrimoni atípiques, diguem-ho així. Una és la del David Moreno i la Cristina Raya, una història de terror que finalment es va acabar convertint en una història d'amor. Així va ser aquesta petició.
9: Com t'ho va demanar?
12: És difícil saber per on començar, A mi em va dir el jefe d'allà que havia de fer unes fotos per promocionar l'espectacle, no? Llavors, doncs, anaven dos actors més i jo. I vaig dir: vols que porti el vestit de núvia de la meva germana, que així farem com una família? Ah, sí. I clar...
9: I et vas caracteritzar de zombi, eh?
12: Sí. Clar, de cop ja em van agafar, em van emportar i va començar una història des del punt que llavors era la biblioteca de l'Hotel Kruger, on em començaven a dir que havia de fer un viatge per l'hotel perquè hi havia algú que em volia donar un missatge.
13: I de cop apareixia jo a la recepció, que és el lloc on ens vam conèixer, i allà és on li vaig dir: mira, aquí et vaig dir lo de vostè me recorda a mi difunta esposa, espero que difunta d'aquí els dos molts anys, però m'agradaria que això passés.
9: Sí, li vas dir: vull que siguis la meva difunta esposa fins al final.
13: Exacte.
10: I a l'Eclipsi vam descobrir les nits de l'expert en comunicació Andrea Vilallonga, que es va donar a conèixer per les seves classes a Operación Triunfo. I entre cançons es va obrir per explicar-nos la seva joventut com a mare de dos fills.
9: Que el segon fill realment et va canviar la vida, o et va salvar la vida, no?
14: Que és diferent, exacte. La primera me la va canviar. Vas tenir un avortament entre els dos, o sigui, realment va ser aquest voluntari del qual me n'apareixo molt. Vull dir que és una cosa que tinc aquí clavada que...
9: Sí, encara hi penses?
14: Sí, encara hi penso. I llavors quan un any després, que veus, és que no es pot tenir sexe amb mi perquè me quedo embarazada.
9: Home, si només tens sexe
14: ara ja
9: les
14: no,
9: vegades...
14: Ara ja no, que... T'imagines tres.
9: Sí, bé, per què et va salvar la vida?
14: Perquè jo estava en una depressió molt, molt, molt, molt gran a nivell personal, professional, era la meva vida, un caos absolut. No sabia molt bé què fer, i per una cosa és la vida que t'han dit que tenies que tenir, l'altra és la que estàs vivint, l'altra és l'expectativa, és un rotllo. I ja tenia una depressió molt gran, una anorèxia nerviosa, i estava començant el tractament, i em vaig quedar embarassada. I llavors vaig dir: no, aquest nen no pot venir amb una mare així.
10: podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3CAT i també ho podeu fer a la web, com sempre, catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
15: Bon dia.
10: HBO Max, demà arriba la tercera temporada de La Casa del Dragón.
16: These are turbulent times.
17: Rhaenyra's coming. You're no longer safe here.
15: La temporada inclou una de les batalles més grans de tot l'univers, Joc de Trons, i ens presenta els dos bàndols de la família Targaryen més enfrontats que mai i amb una gran guerra a punt d'esclatar el regne.
18: Los Angeles. It's a big city. But it gets lonely. I have to stay busy.
19: Start your engines.
10: I Apple TV, la segona temporada de Sugar.
15: El neo-noir, protagonitzat per Colin Farrell, torna amb un nou cas seguint el germà gran d'un prometedor boxejador local, mentre alhora continua la recerca de la seva germana desapareguda. Una investigació que de seguida involucrarà una conspiració que ocuparà tota la ciutat.
10: Al Teatre Raval s'hi pot veure Federico García.
15: L'espectacle multidisciplinari de Pep Tosar és un homenatge, com es pot endevinar pel títol, a la vida i obra del dramaturg Federico García Lorca. Avui a funció a les 6 de la tarda.
10: Bon dia, Sònia de l'Ofeu.
20: Molt bon dia, Marina.
10: Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, et fem tres propostes que avui són pel Baix Empordà. La primera, la Fira del Solstici de Santa Cristina d'Aro.
20: Una jornada plena d'energia, misteri i tradició amb activitats i tallers d'esoterisme, mercat artesà, rituals i la rosada silvestre. Una experiència única per connectar amb la natura i celebrar l'arribada de l'estiu d'una manera especial. La fira estarà oberta de les 10 del matí a les 9 del vespre i l'activitat es concentra a la Pineda del costat de l'Espai Ridaura. Per exemple, a les 11 hi ha l'espectacle de contes familiars, a les 12 el ritual de tambors i els tallers de bruixes, a les 6 de la tarda el taller d'espelmes i varetes màgiques i la xerrada de llegendes de la Vall d'Aro, i a les 8, per acabar, la Kerlarre. Totes les activitats són gratuïtes, menys el dinar, i cal inscripció prèvia al web municipal o a través de l'app Santa Cristina d'Aro.
10: I podem esmorzar, dinar o també sopar al restaurant Sarau de Fontanilles.
20: Situat al carrer Major, número 5, a tocar de l'església, entre el Mas Bec i el Safreig, un restaurant que posa en valor la cuina de sempre, honesta i de territori, amb una mirada actual, però sense perdre l'essència. Són especialistes en esmorzars de forquilla i platets per compartir, elaborats amb producte de proximitat, sostenible i de qualitat. El gestionen tres cosins i diuen que hi fan el que els agrada i el que els defineix, amb il·lusió, esforç i ganes de crear un espai proper i acollidor. I podem tastar les croquetes de gambes, l'amanida de maduixes, formatge de cabra i nous, la crema freda de pèsols amb mató i cansalada, la galta de porc amb parmentier i crema de ceps, el pollastre amb escamarlans o les costelletes de conill arrebossades, de postres, flam de recuit, pastís de formatge o xuxó a la brasa. El preu mitjà per persona és d'uns 30 euros, obert de dijous a diumenge, de les 8 del matí a les 3 de la tarda i divendres i dissabtes també a la nit.
10: Una proposta que sona així.

0: Eduard, i què podem acabar el dia? El concert de Miquel Abres a la Bisbal d'Empordà.
1: A les 10 del vespre, a l'Espai Cultural 13-15 del Passeig Marimon Espré. Miquel Abres és un dels artistes puntals del país amb una llarga trajectòria musical. El caracteritza aquesta veu trencada, la plasticitat de les melodies i la presència constant de la guitarra acústica. Després de la gira dels 20 anys, en Miquel va fer una aturada de 2 anys per retrobar-se i endinsar-se en nous mons musicals. Durant aquest temps va treballar amb artistes com Sergio Dalma, Toni Cayena o Artico Surf, i de tots ells s'ha influenciat per compondre i crear el seu nou disc titulat 1977. És possiblement el seu treball més íntim i introspectiu sota la seva data de naixement. Abres parla de l'ego, de les pors i de les fòbies, però també de saber buscar el costat bo de les coses. 10 cançons, totes escrites per ell i vestides amb un so de directe i dels 70 i dels 80. Cançons que donen molta energia en el repertori de la nova gira del cantautor bisbalenc. Avui les interpretarà davant d'un públic conegut, davant de la seva família, amics i veïns a la seva ciutat natal. El concert és gratuït i a l'aire lliure.
0: Arribarem a les 7 amb la cançó Quantes coses hem après, de Miquel Abres, que avui actua a la Bisbal d'Empordà. Ara tornem al suplement.

0: suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 7 i així són el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Diumenge 21 de juny del 2026 el vam conèixer amb els cabells llargs i el número 30 a l'esquena, quan era el nom més prometedor de la Masia. Ràpidament el vam identificar com un extrem extraordinari d'arrencada explosiva i una capacitat extraterrestre per driblar amb la pilota cosida als peus. Sabíem també que tenia un guant al peu esquerre, aquella vaselina al porter de l'Albacete, a passada de Ronaldinho, ens va impactar quan encara anàvem a l'institut. Amb el 19 a l'esquena, ens va regalar un eslàlom maradonià contra el Getafe, el de la meravellosa narració del Puyal, i després, ja amb el 10 incorporat, es va proposar fer-nos feliç cada 3 dies. L'hem estimat en l'època de no ser mai a casa, l'hem estimat quan hem madurat, l'hem estimat quan ens hem emparellat, l'hem estimat quan els bolquers han aparegut a les nostres vides, l'hem estimat quan hem après que el millor regal a un amic és una samarreta del Barça de la talla XS. Recordem on érem i què fèiem el dia que va marxar. Encara ens fa mal veure'l amb aquell 30 a l'esquena de la samarreta del PSG i amb el temps hem après a gaudir-ne des de la distància a l'Inter Miami i també amb l'Argentina. Vam vibrar amb ell quan es va treure de sobre totes les malediccions i va guanyar el Mundial del 2022 i per això ara respirem alleugerits cada vegada que Leo Messi toca la pilota. Sabem que és un jugador que ja ho té tot, que s'ha guanyat el dret a gaudir, que s'ha guanyat el dret a decidir quan esprinta i quan no, que s'ha guanyat el dret que ningú dubti mai més d'ell, que s'ha guanyat el respecte de tots els rivals, que s'ha guanyat formar part de la conversa de qui és el millor esportista de tots els temps, perquè els matrimonis de talent i de constància rarament duren més de 20 anys, especialment en el futbol. Alliberat de les urgències, camí de la quarantena, la figura de Messi transcendeix l'esport. Veure'l caminar pel camp, escrutant les jugades i decidint el moment exacte per canviar el ritme i encarar la porteria contrària, és com veure un artesà entregat a crear obres úniques. Guanyarà el segon Mundial de la seva carrera? La grandesa de Messi és que no li fa falta. Si passa, endavant, ens n'alegrarem i posarem el despertador tant d'hora com faci falta per veure-ho en directe. I si no, doncs també, perquè ara ja podem constatar que hem tingut el privilegi d'haver-nos fet grans sabent que el millor futbolista de la història porta l'escut del Barça tatuat a la cama esquerra. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Notícia que hem conegut fa uns instants. Confirmem la mort del tercer adolescent que es va ofegar divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona.
2: Sí, és un noi de 13 anys que estava hospitalitzat en estat crític. S'eleva, doncs, a 4 el nombre de morts a les platges catalanes en aquesta primera setmana de la temporada oficial de bany.
0: El president de la Generalitat també ho ha confirmat a través de les xarxes amb un missatge de condolència. Begoña Gómez recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport.
2: El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot apunta amb l'ajuda dels seus escortes, una acusació que ha indignat sindicats policials i el ministre de l'Interior.
0: Les delegacions dels Estats Units i l'Iran ja són a Suïssa, on avui reprenen les converses de pau.
2: Una negociació condicionada pels bombardejos israelians al Líban, que han fet més de 30 morts les últimes hores i que van portar Teheran a tornar a tancar ahir a la tarda l'estret d'Hormuz.
0: Panini està desbordada pel boom dels cromos del Mundial.
2: L'empresa s'ha quedat sense estoc perquè hi ha més demanda que oferta i ja fa setmanes que aconseguir els cromos del Mundial és dificilíssim.
0: El Barça rep una pallissa a la pista del València, però a la final de la CB es trasllada al Palau Blaugrana amb empat a 1. Albert Benet, bon dia.
3: Bon dia. Derrota de 27 punts, 102 a 75, d'un Barça que va patir amb la defensa del València i que no va anar en cap moment per davant el marcador. El tercer partit serà demà mateix al Palau.
0: I avui també és notícia que Alemanya està classificada pels setzens de final del Mundial de Futbol.
3: Després de guanyar Costa d'Ivori per 2 a 1, tot i començar perdent, golejada dels Països Baixos contra Suècia per 5 a 1, mentre que Ecuador i Curaçao han empatat a 0 aquesta matinada. Ara, aquesta hora, en joc, a punt de començar la segona part, Tunísia 0, Japó 2.
0: Avui Espanya juga contra l'Aràbia Saudita amb l'obligació de guanyar després de l'empat a 0 contra Cap Verd a l'estrena.
3: El partit es jugarà a les 6 de la tarda i l'equip espanyol s'agafa a Lamine Yamal com a factor per a la reacció. El Brasil es confirma la baixa com a mínim d'un partit per a Rafinha, que no jugarà dijous contra Escòcia.
1: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Oriol Marc, Núria Oriols, Carles Monguilot i Marta Monforte, el nom propi, evidentment, Begoña Gómez. A les 10, la setmana tràgica del Lion Sindreu i el Toni Rodon. Just després, la història d'Alexis Gardes, el participant de la gran cita de 3CAT, que s'ha acabat descobrint que té un perfil obert al portal Gigolos Barcelona. A les 11, Marina Laminos amb els seus malalts de ràdio. Fem arqueologia de l'Arxiu Sonor de Catalunya Ràdio. També vindran les Amigues de les Arts amb les recomanacions de restaurants de la Marta Ferrer i la Rosa Rodón. I avui a l'Eclipsi, el bomber Marc Castellnou. Passen 6 minuts de les 7.
1: L'informatiu del suplement.
0: Ha mort el tercer noi ofegat divendres a la platja de la Rabassada. Durant el rescat ja va morir un primer menor de 12 anys. Ahir va morir un dels dos ingressats en estat crític i avui hem sabut de matinada que ha mort l'altre. Tots dos tenien 13 anys. En total ja són 4 les víctimes mortals per ofegaments a Catalunya en menys de 48 hores des que dilluns va començar oficialment la campanya de bany.
2: Sí, a les 3 morts de Tarragona, aquests 3 nois s'hi suma la mort també ahir d'un home de mitjana edat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. En relació als morts, als menors morts de Tarragona, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de condol a familiars i amics dels nois a través de la xarxa social X i ha piulat que se sent profundament colpit per la mort del tercer menor afectat per l'accident a la platja de la Rabassada i que no hi ha paraules, diu, en aquests moments de dolor. Illa també trasllada el condol al club de futbol La Floresta, on estaven vinculats els tres menors, i agraeix la tasca dels equips d'emergència i els equips mèdics de l'Hospital Joan 23. L'Ajuntament de Tarragona, recordem, ha decretat 3 dies de dol oficial i aquest migdia a la plaça de la Font es farà un minut de silenci en senyal de dol.
0: Tot això enmig d'aquesta onada de calor, avui arrenca oficialment i en què? Doncs molts catalans el que busquen són refugis climàtics. A veure, primer de tot, Jofre Genové, bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
0: Què ens espera aquest diumenge?
4: Bé, doncs ens espera aquesta tendència que el termòmetre vulgui anar cap amunt amb l'arribada de la part més càlida d'aquesta massa d'aire del nord d'Àfrica. Entre avui i dimarts, doncs, provocarà l'arribada dels primers valors de 40 graus en alguns indrets del territori i, en general, unes temperatures ubicades a tocar dels llindars d'onada de calor. Avui, en algunes poblacions, es podrà arribar a superar aquest llindar i demà, de manera una mica més general, demà és el pic més fort d'aquesta onada de calor, que sembla que per Sant Joan podria començar a afluixar i especialment a partir de llavors. Avui, per tant, sobretot parlarem de temperatures a partir de la 1 a 2 de primeres hores de la tarda, entre els 32 a 33 graus fins als 36-37 en molts indrets i en aquests sectors, aquests indrets on parlem ja de temperatures de 38 a 40 o 41. Aquests sectors més càlids, evidentment, serà cap a la zona del Pla de Lleida, Catalunya Central i també interior de les comarques de Girona i, de fet, entre la zona de les Garrigues, Pla d'Urgell, Segrià, Noguera, és on molt probablement, si no avui demà, el termòmetre arribarà a aquests 40 graus. Tot amb sol, aquesta pols sahariana, en suspensió i alguna petita nuvolada tant al Pirineu amb 4 gotes.
0: Fantàstic, gràcies, Jofre. Aquest és el panorama, unes onades de calor que es produeixen perquè l'escalfament global fa que la temperatura dels pols de la Terra sigui més alta, cosa que provoca canvis en l'anomenat corrent en jet. Un canal d'aire de les capes altes de l'atmosfera, ho ha explicat a 3CAT Info Santiago Giral, investigador del CSIC al Centre Geociències Barcelona.
5: Amb l'escalfament global, els pols estan escalfant molt més del que s'estaria escalfant a l'Equador, i al disminuir aquest gradient de temperatura, aquesta corrent té més espai per moure's. I una de les maneres que té d'expressar-se aquest moviment és corbant-se. I el que acaba donant és la possibilitat d'entrar un vent molt càlid, que ve del nord d'Àfrica, i ens acaba donant aquestes onades de calor tan intenses.
2: Segons aquest expert, si es continua emetent diòxid de carboni a l'atmosfera, les onades de calor seran més llargues, es donaran més sovint i afectaran també el nord d'Europa. Per això considera que la descarbonització de la nostra societat és imperativa.
0: L'onada de calor també colpeja França aquests dies, on el govern ha prohibit el consum d'alcohol a la via pública a partir d'avui al migdia, els concerts que es fan arreu del país amb motiu del Dia de la Música.
2: Aquesta prohibició afecta 35 departaments del centenar que té França, 26 milions de persones, que són els que estan en situació d'alerta vermella, amb temperatures pròximes als 40 graus. Alguns municipis ja han decidit anul·lar directament aquests concerts. A més, les autoritats han fet una crida general a la responsabilitat per evitar que el consum d'alcohol afecti els serveis de salut, que s'han de centrar, diuen, a atendre les persones més vulnerables a la calor. Són mesures que ha decretat un gabinet de crisi presidit pel primer ministre Sébastien Lecornu davant una onada de calor rècord que recorda la de l'agost del 2003, que va causar, recordem, uns 15.000 morts.
0: Doncs bé, enmig d'aquesta crisi climàtica, atenció, perquè els Estats Units han començat aquesta setmana a retirar de l'oceà Pacífic equips que serveixen per mesurar els efectes del canvi climàtic en els corrents oceànics, la vida marina o els canvis de temps extrems. És una de les mesures preses per l'administració Trump per reduir els fons destinats a recerques que consideren massa alarmistes.
2: El primer element retirat és una boia a 88 metres de profunditat a les costes d'Oregon, que forma part d'una xarxa valorada basada en més de 380 milions de dòlars que fa més de 10 anys que recull informació en temps real. L'entitat que gestiona aquesta xarxa depèn de la National Science Foundation, que va anunciar una retallada de 5.200 milions d'euros per estudis que l'administració Trump considera que alimenten l'alarmisme sobre el canvi climàtic. Estrella Olmedo, investigadora de l'Institut de Ciències del Mar del CSIC, ho considera una decisió molt greu.
6: Això és molt preocupant per tota la comunitat científica, perquè la comunitat americana liderava tots els programes observacionals, tenien un pes molt important. Llavors, això tindrà implicacions no només observacionals de camp, no només són les boies. Els satèl·lits necessiten les boies per poder calibrar-se. Els models necessiten les boies.
2: La retirada d'aquesta xarxa començarà al Pacífic i està previst que acabi amb la retirada de boies i sensors de les aigües properes a Groenlàndia l'any que ve.
0: 4 minuts per un quart de 8 del matí, la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i retirar-li el passaport ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez mentre que el PP carrega contra el president espanyol. Els sindicats policials se sumen a la indignació i exigeixen a Peinado que rectifiqui els seus arguments. Des de Madrid, Alba Gil.
7: El govern espanyol i el PSOE veuen fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació desproporcionada i delirant. Diana Morán és ministra de Ciència.
8: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución que se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
7: La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat la retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se quinzenalment al jutjat. Gómez ja ha anunciat que recorrerà contra aquestes cautelars que el jutge justifica pel risc de fuga. Creu que els escortes podrien ajudar-la a fugir. Aquest argument també ha causat profunda indignació entre els sindicats policials, que li reclamen una rectificació. El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents. La decisió del judici és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen l'arxivament de la causa.
0: Sobre aquesta qüestió, avui a partir de les 9 el suplement tertúlia amb l'advocat penalista Carles Bungueró, l'Oriol Marc, la Núria Oriols i també la Marta Monforte en qualitat de periodistes. Avui tots quatre a partir de les 9 el suplement. Més qüestions. Les delegacions dels Estats Units i l'Iran ja són a Suïssa, on avui han de reprendre les negociacions marcades pel tancament de l'estret d'Hormuz. Teheran ha tornat a bloquejar el pas dels patrullers pels últims bombardejos d'Israel al sud del Líban, que aquestes últimes hores han deixat més de 30 morts. Fa ben poca estona el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha aterrat a Suïssa on intentarà rebaixar la tensió. Ahir al vespre ja hi va arribar la delegació iraniana que encapçala el seu ministre d'Exteriors.
2: Les converses comencen avui en un hotel de luxe als Alps suïssos, 4 dies després de la signatura del memoràndum d'entesa. La baula feble d'aquest document és la fi de les hostilitats al Líban, que Israel posa a prova amb els seus bombardejos. Abans de pujar l'avió, J.D. Vance s'ha mostrat confiat en les negociacions amb l'Iran.
9: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
2: El tancament de l'estret d'Hormuz posa a prova el fràgil acord entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump ha amenaçat d'imposar ell mateix un peatge si les converses fracassen. El primer ministre del Pakistan, que actua com a mediador, també hi serà.
0: El Regne Unit, atenció, perquè el primer ministre Keir Starmer podria dimitir demà mateix, dilluns, segons publica el diari britànic The Observer. La pressió sobre Starmer ha crescut aquest cap de setmana per l'entrada al Parlament del seu rival principal, el nou diputat laborista Andy Burnham, fins ara alcalde de Manchester. Downing Street ho ha desmentit. En paral·lel a tot això, mentre el cercle s'estreny sobre Starmer, Londres acull una manifestació pro-europea contra les conseqüències del Brexit. Just 10 anys després del vot a favor del Brexit, ahir centenars de persones es van manifestar per reclamar que el Regne Unit torni a formar part de la Unió Europea. Londres, Quim Olivares.
10: Els manifestants amb banderes europees han caminat fins al Parlament de Westminster per tornar a posar la qüestió del retorn a Europa a l'agenda política britànica. Sentim Gareth Steele, activista pel retorn britànic a la Unió Europea.
11: Certament, cada vegada més els polítics s'atreveixen a parlar-ne per primera vegada. Durant molt de temps era una qüestió tabú.
10: També denuncien els efectes del Brexit. Sentim ara Steve Bray, fundador del grup Standard Defiance European Movement, en declaracions a Catalunya Ràdio.
12: Les divisions creades entre comunitats, famílies i pobles encara es mantenen avui dia i continuaran durant generacions. Econòmicament ha destrossat la nostra economia.
10: Els manifestants recorden que el referèndum de fa 10 anys era només consultiu i només cal que el govern que surti de les eleccions del 2029 aposti per apropar el Regne Unit a la Unió Europea.
0: A Colòmbia, avui eleccions marcades pel ressorgiment de la violència. Fa unes hores el president Gustavo Petro ha anunciat la mort en combat del líder de la dissidència de la guerrilla de les FARC. En aquest clima de tensió, Colòmbia escull avui nou president. La segona volta de les eleccions decidiran si Colòmbia gira cap a l'extrema dreta o manté el seu rumb cap a l'esquerra. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
13: Ara fa 4 anys, Colòmbia triava les urnes per primera vegada un cap d'estat, un president d'esquerres, cosa que no havia passat en els seus 200 anys d'història. El president ara sortint, Gustavo Petro. Les eleccions presidencials d'avui són un cara o creu a les urnes. L'extrema dreta s'ha menjat a la dreta tradicional, que ha optat per encolumnar-se darrere del candidat Abelardo de la Espriella, un empresari i advocat outsider en política, amb un discurs radical populista conservador, de mà de ferro contra la inseguretat i també a favor de més neoliberalisme. El seu rival a les urnes és el senador d'esquerres Iván Cepeda, un conegut polític colombià i activista a favor dels drets humans que va perdre el seu pare, també senador com ell, a mans dels paramilitars durant els anys 90, un vot polaritzat al dels colombians.
14: Y se tiene ínfulas de dictador, porque una persona cuando piensa en venir a desangrar la tierra, a hablar de fracking y hablar de guerra, no le interesa a un país.
15: No, aún no he decidido mi voto. Tenemos dos personas importantes para elegir. Las ideas y los ideales que han que tienen están muy, muy extremos.
16: Tiene una ideología, sí, es bravo, pero de pronto puede mejorar la situación económica. Política, estamos en ruinas.
13: Les enquestes donen com a guanyador el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella. Ja va guanyar la primera volta el mes passat, però l'esquerra d'Ivan Cepeda espera seduir a una part dels 17 milions de colombians que no van votar en la primera volta.
0: Bones notícies pels 5 catalans afectats pel brot d'antivirus del creuer Ondius. Tots 5 han donat negatiu en la darrera prova PCR i deixen de tenir l'obligació de confinar-se als seus domicilis.
2: Els afectats es trobaven en quarantena a casa des de feia 14 dies després de l'alta de l'Hospital Comedulla de Madrid, on van fer les primeres setmanes com a contactes de casos d'antivirus de l'Ondius. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha confirmat a 3catinfo que totes les persones estan en bon estat de salut i asimptomàtiques després de 6 setmanes d'estar aïllats.
17: Se'ls ha fet un seguiment diari de símptomes, de benestar emocional, etc., epidemiològic, juntament amb el Servei d'Emergències Mèdiques, i la prova que ha sigut negativa doncs ens permet aixecar aquesta quarantena i que facin una vida una mica més normal.
2: L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que des del 2 de maig no hi ha hagut casos nous del virus i dona, per tant, tancada una alerta sanitària internacional que ha deixat 13 casos, recordem, entre els quals 3 morts.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya avisa que el curs que ve començarà amb noves vagues i mobilitzacions, però que encara no n'han concretat les dates.
2: Mònica Rodrigo és la portaveu de l'Assemblea.
18: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot.
2: La CGT demana al govern que convoqui aquest estiu el comitè de vaga i els representants de les famílies.
0: Culpable per homicidi, un dels dos acusats de matar un home per una ganivetada a un bar de Mollerussa l'any 2022. Sobre el segon acusat, el jurat popular el considera culpable d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. La lectura del veredicte s'ha fet aquest dissabte als jutjats de Lleida Albamor.
19: Els fets van passar durant una baralla entre clans en un bar del carrer Beethoven de la capital del Pla d'Urgell. Pare i fill d'un dels clans han estat els principals acusats durant el judici en què el jurat popular ha conclòs que l'autor del crim únicament és el fill, mentre que el pare se'l culpa d'un intent de matar l'home. A tots dos, però, també se'ls considera culpables d'haver intentat acabar amb la vida d'un germà de la víctima. Pel que fa als altres quatre implicats en els fets, el tribunal els ha considerat culpables de delictes d'homicidi en grau de temptativa, lesions i de participació en baralla tumultuària en funció del seu grau d'implicació en els fets. El jurat popular, format per 9 persones, va començar a deliberar aquest divendres a la 1 del migdia i el veredicte s'ha donat a conèixer aquest dissabte al vespre. El judici ha quedat vist per sentència.
0: La demanda de cromos del Mundial de Futbol ha superat totes les expectatives. Des de fa unes setmanes, aconseguir-ne una és una odissea. I fins i tot Panini, l'empresa que els comercialitza, s'ha quedat sense estoc.
2: A la fàbrica de Mòdena, a Itàlia, es treballa les 24 hores del dia i en cap moment han deixat de servir cromos, però la producció és inferior a la demanda. I als llocs de venda, els cromos hi arriben amb comptagotes. Això s'ha traduït en compradors anant d'un lloc a l'altre i prestatges buits a les botigues. El Caleb és quiosquer i la Cristina, una compradora que ha fet ruta per diversos punts de venda.
20: Si t'envien, per exemple, 400 o 500, pues no dura ni mig matí.
21: Que raro, he anat a dos llocs i no hi ha cromos.
2: Costa trobar una raó per determinar per què el col·leccionisme s'ha disparat. Lluís Torrent és el director general de Panini Espanya.
22: Són total 980 cromos, però això és perquè la FIFA doncs, ha fet un mundial molt més llarg. Per tant, no té una explicació clara ni contundent de per què això ha passat.
2: Panini assegura que els problemes d'estoc es resoldran aquesta setmana. A d'altres països també hi ha hagut falta de cromos als punts de venda.
0: La meitat dels clients que recullen una comanda en línia en una botiga de barri acaben fent una compra addicional al mateix comerç. És la principal conclusió d'un estudi sobre hàbits de recollida del comerç electrònic que ha fet Amazon.
2: Actualment, un de cada cinc consumidors catalans opta per rebre les comandes en armariets o en establiments habituals en comptes d'esperar que els vingui el repartidor a casa. Amazon té 6.000 punts de recollida a Catalunya, el 70% a la demarcació de Barcelona. La majoria són taquilles d'autoservei, però una tercera part són establiments, com ara estancs, bars, quioscos o petites botigues. L'impacte econòmic que genera aquest servei al conjunt del comerç local a Catalunya el quantifica el responsable de punts de recollida d'Amazon a Espanya, Bernardo López.
23: Estimamos que en Cataluña los clientes que van a recoger un pedido en un punto de una tienda local gastan cerca de 2 millones de euros en gastos adicionales, ¿no? El cliente gana y el consumidor y la tienda también gana de ventas incrementales.
2: A més, els comerços adherits reben una compensació per custodiar els paquets.
0: Un grup d'emprenedors tira endavant el projecte Singulars per comercialitzar sense intermediaris aliments de petits productors en comerços locals de tot Catalunya. Inicialment permetrà l'abastiment de 5.000 productes de 1.000 elaborats diferents a 400 comerços repartits arreu del país a través d'una logística pròpia.
2: L'objectiu és tenir cura dels pagesos i elaboradors, oferir productes de quilòmetre zero a preus justos i contribuir també a la continuïtat de les botigues. Marc Talavera és el coordinador d'aquest projecte Singulars.
24: Perquè aquest producte arribi de forma més accessible, amb més qualitat i amb millor preu al consumidor final. I és quan es compleixen aquestes tres coses, que quan tinc al davant un enciam d'aquí i un enciam que em ve d'un altre punt del món, que triaré l'enciam d'aquí. Perquè igualtat de preu, qualitat i accessibilitat, totes preferim consumir d'aquí.
2: Els botiguers adherits a Singulars reben un gran ventall de productes de manera conjunta, fent només una comanda, i planifiquen les produccions amb els pagesos i elaboradors per evitar minves. Singulars arrencarà l'any que ve amb l'objectiu d'arribar al 5% de la facturació alimentària de Catalunya en 10 anys.
0: Música. Són The Prodigy, els britànics que han omplert l'escenari principal del Sonar de ritmes trencats i de nostàlgia. El Festival de Música Electrònica ha tancat l'edició amb canvi de direcció, amb 150.000 espectadors, 10.000 menys que l'any passat, des de l'Hospitalet Marc Ruiz.
25: A diferència de les nits de dijous i divendres, la nit de dissabte ha tornat a ser una d'aquelles que vagis on vagis tot és ple. Un dels concerts amb més públic ha estat el de The Prodigy, que han omplert l'escenari principal. El públic va quedar rejuvenit instantàniament quan han començat a sonar cançons del 94, com Voodoo People o Poison. Els fans vibraven amb els canvis de ritme i el breakbeat llançat a tota velocitat, mentre Maxim feia de mestre de cerimònies. Però si hi ha un disc que el públic adora és The Fat of the Land, de 1997. Durant la primera part del concert anaven introduint detalls d'aquell àlbum a la mescla. Una sirena, una textura de guitarra, una distorsió... I ha arribat Firestarter, amb homenatge inclòs a Keith Flint, el cantant i animador de la banda, mort el 2019. La velocitat del beat, els subgreus atronadors i el bosc de làser

0: Tens el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club. Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
1: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
3: Sigui
2: bon
3: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
2: Denuncien l'accés de burocràcia...
4: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
5: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona.
4: Ja farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
2: I a casa nostra tornen a sortir el carrer.
4: I de la resta del món.
2: Pendents de la cimera internacional...
4: Faci el temps que faci.
6: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
4: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Conte. L'informatiu del suplement.
7: La final de la CB de bàsquet entre el Barça i el València se'n va al Palau Blaugrana amb un empat a un després de la derrota ahir de l'equip de Xavi Pasqual per 27 punts, 102 a 75. Albert Benet, què tal? Bon dia.
8: Bon dia. Derrota clara, contundent, d'un Barça que no va poder amb la defensa del València i que no va anar davant el marcador en cap moment. El tècnic Xavi Pasqual admetia que els havien passat per sobre, però es mostrava optimista veient el got mig ple, tenint en compte que la sèrie està empatada a un i amb el factor pista a favor del Barça.
9: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça, tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau, ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa, per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
8: La Provítola, Brizuela i Parra van ser els més destacats del Barça, mentre que Panther i Clyburn van quedar neutralitzats pel València, cosa que va deixar sense arguments l'equip blaugrana en la segona part. El tercer partit de la final serà demà mateix al Palau a les 8 del vespre. A Alemanya, classificada per als setzens de final del Mundial de Futbol després de guanyar Costa d'Ivori per 2-1 amb remuntada inclosa i amb dos gols d'Undaf, que va sortir des de la banqueta per capgirar el marcador. Golejada dels Països Baixos de Ronald Koeman i Frenkie de Jong per 5-1 contra Suècia. Destaquem les dues assistències de Dumfries, lateral dret de l'Inter, que es dona per fet que jugarà al Madrid la temporada que ve. D'aquesta matinada, empat a 0 de Curaçao contra l'Equador. I tenim un partit en joc. Aquesta hora, la segona part, Tunísia 0, Japó 2. Avui Espanya s'enfronta a l'Aràbia Saudita, pressionada per l'empat a 0 contra Cap Verd en el debut. Tot el focus posat en Lamine Yamal, amb la incògnita de quants minuts jugarà i si serà el factor que necessita Espanya per guanyar el partit d'avui. De Lamine en parlava el davanter Borja Iglesias.
10: Es que es muy bueno. Es que yo también pregunto qué tal está Lamine cuando no lo veo bien, imagínate. Entonces, obviamente Lamine es muy bueno, pero también me gustaría que el día que cuando juguemos contra Egipto en Barcelona también preguntemos por Lamine cuando pasan cosas fuera del campo.
8: També avui es jugarà el Bèlgica-Iran. El Brasil, Rafinha, es confirma com a baixa per al pròxim partit contra Escòcia, com a mínim. Com a mínim es perdrà aquest partit de dijous. El Màlaga, més futbol, és nou equip de primera divisió, després de superar l'Almeria a la final per 1-2. Tot això el dia que el Sabadell va fer la rua de celebració per l'ascens a segona aconseguit divendres. Victòria de Paula Blasi en l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. Blasi va atacar a 12 quilòmetres de meta per endur-se a la segona etapa i col·locar-se com a líder de la general.
11: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tosta de mi, han atacat una, m'han mirat, atacat la segona, m'han mirat, atacat la tercera i ningú es movia, així que al moment dic, aviam, eren 20 i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
8: Avui, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona, en final a l'Avinguda Maria Cristina. També avui la cursa de Gran Premi a la República Txeca, la cursa de MotoGP a les dues del migdia, amb Bayo Gura des de la poli i amb Marc Márquez des de la segona fila. Victòria de Peco Bagnaia a l'esprint, al davant dels mateixos Ogura i Márquez. I ara sentireu a Dazón un Marc Márquez que li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que va caure.
12: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado. Me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
8: Marco Bezzecchi l'han desqualificat

0: Aquest gran premi, l'italià líder del Mundial va caure a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns comissaris i la sanció ha estat aquesta desqualificació. I aquest vespre, a 8:45, Igualada Liceu de la Corunya, el quart partit de la final de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, amb avantatge per l'equip gallec per 2-1. I us explicàvem que tenim en joc un partit del Mundial de Futbol a aquesta hora. El Japó acaba de fer el tercer gol. Els últims 20 minuts de partit, minut 70, Tunísia 0, Japó 3.
1: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
2: Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
3: Molt bon dia, Roger.
4: 3, 2, 1...
2: Com està, Joan Anton?
3: Molt bé, molt bé.
2: Això és La Terra es plana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, mirem cap al cel. Ara el sol surt una mica més aviat. Exacte. I es pon molt
3: llargs, dies llargs
2: i nits molt curtes.
3: Sí.
2: A punt d'entrar en aquest estiu astronòmic, amb aquesta onada de calor que ja tenim al damunt i que sembla que durarà uns quants dies, a les portes de Sant Joan, Joan Anton, d'aquí 3 hores entrem a l'estiu, no?
3: Exacte, l'estiu astronòmic, que és un moment clau des del punt de vista de l'òrbita de la Terra. A partir d'aquí vindran moltes altres coses, no? És el dia de llum més llarg, la nit més curta, i a la Terra les temperatures no s'assoliran, bueno, crec que no s'assoliran màximes aquí, perquè la Terra té una inèrcia, és a dir, la Terra triga temps a respondre, no?, d'aquesta insolació del Sol, els oceans, els continents, i això normalment les puntes de calor es produeixen més tard, cap al juliol, agost. Tot i que tal com anem, és que puntes de calor crec que n'anirem tenint sovint al llarg de l'any.
2: Doncs a les portes d'aquest estriu astronòmic que explicarem i narrarem en directe aquí al suplement aquesta entrada, ens enganxa en ple programa, mira, ens enganxa cap a 10:15 del matí. Avui, aprofitant també que aquest divendres va acabar el curs escolar amb moltes festes de final de curs, avui dediquem aquest capítol a totes les classes dels dinosaures de les escoles de Catalunya que divendres van acabar el curs. Amb la banda sonora obligada del John Williams per parlar d'un dels éssers que encara ara ens fascinen, aquestes criatures que van dominar el món durant 160 milions d'anys. Què eren exactament els dinosaures, Joan Anton?
3: T'imagines que amb aquesta música em veiem passar un per aquí ara?
2: Home, seria... Bé, la ficció ho ha fet possible, no? Sí. Des de ja fa uns quants anys. I sí, continuen sí. funcionant aquestes pel·lícules.
3: Continuen, tot i que en aquest programa parlarem també d'algunes pífies, no? Que hi ha. Va, què són els dinosaures?
2: Ara et posaràs tiquismiquis amb...
3: No, jo no. A veure, jo, pobre de mi, amb el Spielberg i el John Williams de banda sonora no m'hi posaré mai. Bueno, no l'explir sí que m'hi posaré una mica, ja t'ho dic. Ja
2: home,
3: dic.
2: Però és que, a veure, llicències se'n devien permetre unes quantes.
3: Però una de grossa, eh? Amb això dels velociraptors. Però deixa'm això, anem a dir què són els dinosaures, que és el primer que hem d'explicar, que estan científicament classificats dins un grup que s'anomena arcosaures, que vol dir els rèptils dominants. Que és un grup que es va dividir després en dues branques, la que va portar els cocodrils actuals, que després veurem que no són els directes descendents, per tant, dels dinosaures.
2: No, perquè ja ens vas explicar que eren els ocells.
3: Correcte, les aus. I la branca que va portar els pterosaures, que són rèptils voladors, i els dinosaures. Per tant, podem dir genèricament que els dinosaures eren rèptils, però amb algunes diferències molt importants respecte als rèptils actuals. Coses que tenen en comú amb els rèptils actuals. Tenien la pell coberta d'escates, val? Tot i que molts ja tenien plomes. Aquí tocarem el crostó a l'Spielberg després. També ponien ous amb closca, val? Per tant, això també s'assembla als rèptils. Però, atenció, diferències amb els rèptils actuals. Els dinosaures eren de sang calenta. Els rèptils actuals són ectoterms, que diem, que vol dir de sang freda, que necessiten el sol per escalfar-se. En canvi, avui sabem que la majoria de dinosaures eren endoterms, que vol dir de sang calenta, o tenien un metabolisme entremig. A més, tenien un creixement rapidíssim i una activitat física intensa que s'assembla més a la dels mamífers o als ocells que no pas a les d'una tortuga, per exemple. I els dinosaures van viure durant l'era mesozoica, que és un extens període de temps que va durar uns 165 milions d'anys.
2: Com distingim què era un dinosaure i què no era un dinosaure?
3: Clar, això és important, Roger, perquè hi ha molta confusió i, de fet, alguns dels bitxos que podem veure en pel·lícules o en un museu, de vegades els confonem amb dinosaures i no ho som, val? De fet, un dinosaure per definir-lo, és un conjunt de característiques anatòmiques úniques en el seu esquelet que ara veurem. Per tant, això no té res a veure ni amb la seva mida ni amb el fet de que fos un rèptil antic. En primer lloc, segurament el tret anatòmic més important és que les cames sortien completament rectes de sota del cos i no lateralment com tenen avui els rèptils. Els rèptils avui els hi surten les cames de costat i tenen com un angle recte, no? Que després es corben en un angle recte per tocar el terra. Els dinosaures no, sortien directament de sota el cos. En aquest sentit s'assemblava més als mamífers o als ocells actuals i aquest tret els permetia aguantar molt de pes i córrer de manera molt eficient. Després, perquè les cames es poguessin situar sota del cos, la unió en el maluc era especial. Els dinosaures tenien un forat obert al centre de l'articulació del maluc on s'encaixa el fèmur. Cap altre grup de rèptils té aquesta característica. Atenció, Roger, perquè tots els dinosaures eren animals terrestres, per definició. És a dir, no volaven. Així que coses com el pterodàctil o altres rèptils voladors no eren dinosaures. Tampoc no nedaven al mar i, per tant, els plesiosaures o ictiosaures no eren dinosaures, amb una excepció que després comentarem. A més, els dinosaures presenten detalls exclusius amb els seus ossos, per exemple, una mena de cremallera al turmell, tenien tres o més vèrtebres sacres, posseïen mans amb tres dits actius. Ja veiem, doncs, que per ser científicament anomenat un dinosaure has de complir diferents condicions molt clares. I això fa que altres animals extints, que habitualment hem classificat com a dinosaures popularment, científicament no ho siguin.
2: Com van evolucionar aquests dinosaures?
3: Mira, fa la tira de temps que van aparèixer i es van extingir durant... fa també la tira de temps, però van viure com a espècies durant molt, molt, molt de temps. Van aparèixer fa uns 235 milions d'anys i es van extingir fa només 66 milions d'anys. Per tant, van ser els dominadors d'aquest planeta durant molt, molt, molt de temps. I la seva evolució es podria resumir així. Cura, perquè ara explicaré l'evolució de moltes espècies de dinosaures. Les espècies apareixien i desapareixien. No és que una única espècie sobrevisqués tots aquests milions d'anys, val? Van aparèixer a la meitat del període triàssic, això fa uns 252 milions d'anys. Inicialment eren petitons, ràpids i caminaven a dues potes. I encara no eren els reis del planeta. En aquells moments, tots els continents estaven units en un sol supercontinent que anomenem Pangea, i el clima era sec i calorós. L'època daurada dels dinosaures arriba amb l'aparició dels gegants que tots tenim al cap, que va ser el període juràssic, justament, fa 201 milions d'anys fins als 145 milions d'anys. En aquest període, el supercontinent Pangea va començar a trencar i el clima es va tornar més humit i tropical, amb aparició de grans boscos de falgueres i de coníferes. Els dinosaures van créixer fins a mides descomunals. De fet, és l'època dels grans herbívors de coll llarg, com el Diplodocus, el Branquiosaure i de depredadors com l'Alosaure. També és quan van aparèixer les primeres plomes, que després en tornarem a parlar. I el període de màxima diversitat dels dinosaures arriba durant el següent període geològic, que és el Cretaci, entre 145 milions i fa 66 milions d'anys. Llavors els continents ja s'assemblaven més als que tenim avui, separats per oceans, i és quan van viure els dinosaures més famosos del cinema, com ara el Tiranosaure Rex, el Triceratops, que per cert mai van conviure amb els grans dinosaures del Juràssic.
2: Clar, el T-Rex i el Velociraptor són dels que més va voler retratar l'Spielberg, són els protagonistes de la pel·lícula d'alguna manera, no? Els més impactants, el Tiranosaure, Joan Anton.
3: Sí, el Tiranosaure va viure al final del Cretaci, l'actual Amèrica del Nord, podia assolir els 12 metres de llargada i unes 8 tones de pes, tenia la mossegada més poderosa, unes mandíbules dissenyades per triturar ossos, exercint una pressió de gairebé 6 tones de força, i els seus braços eren molt curts, però molt, molt, molt forts. Les cries naixien cobertes de plomatge finet per protegir-se del fred com un pollet. I ara ve el Velociraptor.
2: I amb el Velociraptor és on t'enfades amb Steven Spielberg.
3: Sí,
2: per què?
3: Perquè, mira, el Velociraptor, en realitat, t'explicaré que era una gallina. Era una gallina petita amb plomes. Clar, això no quadra molt, no?, amb una imatge de ferotge assassí que ell volia fer. Aquest dinosaure va viure una mica abans que el T-Rex, per tant no va coincidir amb el T-Rex.
2: Era impossible, o sigui, aquí hi ha llicència Spielberg.
3: Sí, va viure entre fa 75 i 71 milions d'anys.
2: Però el T-Rex sí que s'hagués menjat el Velociraptor, la gallina se l'hagués menjat.
3: Jo crec que se l'hagués menjat amb patates.
2: Però no va ser possible perquè no van conviure.
3: No van coincidir ni en temps ni en lloc, perquè va viure el Velociraptor als deserts de l'actual Mongòlia i a la Xina, mentre el Tiranosaure Rex va viure sobretot a Amèrica del Nord. A Jurassic Park ens el mostren de la mida d'un humà adult, molt intel·ligent, cobert per escates, però la realitat és molt diferent. El Velociraptor era de la mida d'un gall d'indi, feia 2 metres de llargada, però perquè comptava amb la seva llarga cua, només feia uns 50-60 centímetres d'altura i pesava uns 15 quilets. A més, tenia l'aparença 100% d'ocell, és a dir, estava completament cobert per plomes. I tenia ales, que no li servien per volar, però tenia ales. Les utilitzava per equilibrar-se i fer girs ràpids. El seu tret més famós era una gran urpa, això sí, en forma de falç, el segon dit de cada peu. Però avui sabem que no l'utilitzava per esbudellar les preses, sinó per clavar-les i subjectar-les amb força contra el terra, mentre les reduïa de manera similar a com fan avui les àligues. Per tant, ja et dic, una gallina o un gall d'indi amb plomes, molt diferent de l'imatge que l'Spielberg ens va donar.
2: Clar, també hi ha molta literatura, molta ficció al voltant de l'extinció dels dinosaures, sí, no? D'aquell sí. Moment, en què no va ser un dia.
3: No, no, aquí està. Va ser un dia que va passar una cosa, un esdeveniment fa 66 milions d'anys, que va caure un asteroide d'uns 10 quilòmetres de mida, i el lloc de l'impacte va ser la península de Yucatán, fins i tot a sota el mar hem pogut trobar les restes del cràter d'uns 150 quilòmetres de grandària. Mira, algunes dades. L'energia que va generar l'impacte va equivaldre a 2.000 milions de bombes d'Hiroshima. O també 4 cops tota la potència nuclear que tenen sumades, combinades, els Estats Units i Rússia. Creiem que va elevar a l'atmosfera i a l'estratosfera, i aquí vindrà l'extinció massiva, uns 25 bilions en B de tones de material. La superfície allà on va caure va rebotar cap amunt i es va elevar, creiem, a l'equivalent al cim de l'Everest. Imagina't, eh? I després va tornar a caure. Algunes de les simulacions apunten que la primera onada que es va formar a l'oceà va ser de fins a 1.500 metres d'altura. L'ona de xoc que va generar va ser devastadora a milers de quilòmetres. Potser 1.500 quilòmetres de distància va ser destrucció absoluta, total. La pressió de l'aire ho va destrossar tot al seu pas i la calor va incinerar tot el que es trobava. Més enllà d'aquesta zona zero, es van iniciar enormes incendis de magnitud com mai s'han tornat a veure i distribuïts per tot el món. Després, part d'aquest material que es va elevar a l'atmosfera va començar a caure a indrets molt remots, a l'altra banda del món, i va generar encara més incendis. Es creu que van cremar el 70% de boscos que hi havia a tot el planeta. I el que va causar la gran extinció van ser les enormes quantitats de material, sutge i pols i cendra ejectades cap a l'estratosfera, més el fum de tots aquests incendis, que va bloquejar la llum del sol durant mesos, i això va trencar la cadena tròfica, va fer morir els vegetals que feien la fotosíntesi, no, ja no la podien fer, no els rebia llum del sol, això va fer que morissin els herbívors, això va fer que morissin els carnívors, això va trencar tota aquesta cadena tròfica, i creiem avui que va extingir aquest esdeveniment al llarg de mesos, va arribar a extingir el 75% d'espècies vives. I si no comptem espècies, si comptem animals, si comptem individus, va extingir el 99,9%.
2: Qui va sobreviure?
3: D'éssers vius.
2: Més enllà dels virus.
3: Els mamífers, per exemple, van sobreviure moltes altres espècies, no? Però els mamífers, moltes classes de mamífers que eren petitons en aquell moment i poc diversos, ens convertim en els dominadors d'aquest planeta. Els dinosaures donen el relleu, el testimoni, als que venim després, que som els mamífers. I som aquí, Roger, gràcies a aquell impacte. És a dir, un impacte casual, aquell objecte perfectament podria no haver arribat, ves tu, no? Un ull de 10 quilòmetres que arriba, peta i fa tot aquest terabastall i ens situa a nosaltres, els humans, molt després. Els humans no arribarem fins molts milions d'anys després, però vull dir que situa els mamífers com a dominadors.
2: I les aus, perquè si expliquem que els dinosaures s'han transformat en ocells,
3: clar,
2: les aus també devien sobreviure.
3: Correcte. De fet, hi ha biòlegs que els agrada dir que els dinosaures no es van extingir, sinó que simplement van aprendre a volar, que és com un eufemisme, no?, per explicar això. En aquell moment ja hem parlat durant el programa que tenien plomes, sabem que tenien plomes, i van aprendre a volar, que són els nostres ocells actuals, que són els directes descendents dels dinosaures. No ho és una sargantana, o no és una serp, o un cocodril, com de vegades pensem popularment, sinó que, biològicament parlant, serien les aus els directes descendents.
2: I els cocodrils d'on venen?
3: No, també hem vist que són una branca que es van separar, però no venen de la branca directa dels dinosaures, venen d'una branca lateral, però no serien directament, perquè ja hem dit que els dinosaures tenien uns trets morfològics molt, molt diferents als que avui tenen els rèptils actuals.
2: Ara que estan tan de moda també les teories de la conspiració, tu què en penses quan veus que hi ha tanta gent també que defensa que és impossible que ens sapiguem tant dels dinosaures i que tot el que hem explicat és mentida?
3: Ai, Roger, és que de debò. Mira, l'altre dia a l'Observatori Fabra me'n va venir un d'aquests.
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: Els deixeu entrar, també.
3: Sí, bueno, clar. A veure, molt educada, la senyora, t'haig de dir, supereducada. D'altres cops no han estat tan educats amb mi, però molt educada. I va arribar un moment que jo li vaig dir, mira, no et podré convèncer perquè cada cosa que tu et dic em dius que els científics us enganyem. Per tant, estàs fent... vas a tot, no? M'estàs negant ja la màxima, qualsevol cosa que jo et digui, i m'ho va reconèixer, em va dir, sí, és veritat, qualsevol cosa que em diguis no m'ho creuré perquè estic convençuda que els científics ens enganyeu. Per tant...
2: No cal perdre el temps.
3: Ja no vam perdre el temps, llavors li vaig desitjar que gaudís de la nit, va ser molt educada, això sí, t'haig de dir, i ja està, no vam perdre el temps ni ella ni jo. No sé, què vols que et digui? És a dir, tenim registres fòssils, tenim datació científica d'antiguitat d'aquests fòssils, tenim evidències claríssimes, però tot i això, encara hi ha gent que sosté que l'edat de la Terra és d'uns 6.000 només anys. 6.000 anys, és que és ridícul. No hi ha hagut ni temps que es formessin ni les serralades, saps? I mantenen 6.000 perquè fan càlculs basats en la Bíblia que suposadament compten generacions des d'Adán i Eva. Una cosa que em sembla kafkiana, ple segle XXI, diuen... No, la gent no ho diu, ho diuen basat en algú que ha fet el càlcul. Va ser un arcabisbe que va fer el càlcul fa molt de temps i va dir, des d'Adán i Eva ara, vaig a comptar quantes generacions han passat segons les escriptures. I a partir d'aquí va calcular el temps de la Terra, l'edat li dona uns vora 6.000 anys. Però això és ridícul. No existint ni el neolític, segons això.
2: Avui hem parlat dels dinosaures i hem acabat citant també Adán i Eva, tot i que els dinosaures hi eren una mica abans.
3: Sí, i aquests eren reals.
2: Una abraçada ben forta, Joan Anton.
3: Igualment.
2: Ara tornem.
1: El suplement amb Roger Escapa.
4: Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
7: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
6: Moments que semblen sense sortida.
8: La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
6: Dolors que costen d'explicar.
9: És un dolor emocional tan fort que no el pots suportar.
6: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
7: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
6: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'app i web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3CAT.
11: A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
6: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
12: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
6: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
12: Aquest cap de setmana, Gran Premi de la República Txeca.
6: Univers MotoGP.
13: Perquè el Mundial és nostre.
6: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
14: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
15: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
14: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
6: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
14: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
16: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
14: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
6: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
16: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
14: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. titulars. Núria Pujades, bon dia.
17: Bon dia.
2: Notícia que hem confirmat aquesta matinada: mort el tercer adolescent que es va ofegar divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona.
17: És un noi de 13 anys que estava hospitalitzat en estat crític. S'eleva, doncs, a 4 el nombre de morts a les platges catalanes en aquesta primera setmana de la temporada de banya. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol oficial.
2: Precaució si aneu al mar aquests dies d'onada de calor.
17: Perquè des d'avui el Servei Meteorològic de Catalunya emet el primer avís de situació meteorològica de perill per calor d'aquest any. Les zones on pujarà més la temperatura serà a l'interior, sobretot a les comarques de Ponent, que poden superar els 40 graus.
2: Begoña Gómez recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport.
17: El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot apunta amb l'ajuda dels seus escortes, una acusació que ha indignat sindicats policials i el ministre de l'Interior.
2: Les delegacions dels Estats Units i l'Iran ja són a Suïssa, on avui reprenen les converses de pau.
17: Una negociació condicionada pels bombardejos israelians al Líban, que han fet més de 30 morts en les últimes hores i que van portar Teheran a tornar a tancar ahir a la tarda a l'estret d'Hormuz.
2: El Regne Unit, el primer ministre Keir Starmer podria dimitir demà mateix, dilluns, segons publica el diari britànic The Observer.
17: Tot i que Downing Street ho ha desmentit, la pressió sobre Starmer ha crescut aquest cap de setmana per l'entrada al Parlament del seu rival principal, el nou diputat laborista Andy Burnham, fins ara alcalde de Manchester.
2: Els 5 catalans afectats pel brot d'antivirus del creuer Ondius ja es poden desconfinar.
17: Perquè tots ells han donat negatiu a l'última PCR i ja poden sortir de casa on portaven tancats 2 setmanes.
2: Panini no dona l'abast per l'èxit dels cromos del Mundial.
17: L'empresa s'ha quedat sense estoc perquè hi ha més demanda que oferta i ja fa setmanes que aconseguir els cromos del Mundial és dificilíssim.
2: The Prodigy tanca el Sonar.
17: El Festival de Música Electrònica ha tancat aquesta edició amb 150.000 espectadors, 10.000 menys que l'any anterior, i amb una vintena de persones detingudes per tràfic de drogues.
2: Aquesta nit TV3 estrena La Narcoamenaça, un reportatge del 30 minuts que investiga el problema del crim organitzat arran del narcotràfic a Catalunya.
17: Tot plegat partint com a mirall de la realitat de Bèlgica i Marsella. Precisament a Bèlgica es va crear el 2023 l'Oficina Nacional de Drogues per combatre-ho.
2: I els esports: el Barça de bàsquet perd estrepitosament a València en aquest segon partit de la final de l'ACB. Arribarà al Palau amb un 1-1.
17: I en ciclisme, victòria de Paula Blasi en l'etapa reina de la Volta a Catalunya, en final a la Molina.
2: Les portades dels diaris avui són per Begoña Gómez. Marina Laminos.
18: Sí, a l'Ara en titular, el jutge envia judici Begoña Gómez i li retira el passaport, i a sota fotografia d'una platja plena de gom a gom de gent banyant-se per anunciar que l'estiu comença amb una onada de calor. A La Vanguardia el titular és idèntic, paraula per paraula, descriptiu: el jutge envia judici Begoña Gómez i li retira el passaport. I el periòdico, en canvi, destaca en segon pla que el jutge retira el passaport a Gómez per risc de fuga, però la imatge central aquí, també el titular principal del dia, és en un altre sentit. Hi veiem un avió enlairant-se a l'aeroport del Prat, una fotografia feta des d'un mirador de la zona. Doncs bé, arran d'això asseguren que Espanya i la Unió Europea acceleren l'ampliació del Prat. I al Punt Avui, un puny en símbol de resistència format per moltes persones, i apunten en titular que la conflictivitat impulsa els sindicats professionals.
2: Diari El País, mateix titular: Peinado obre judici Begoña Gómez i li retira el passaport.
18: Per ser en imatge, la Míndia Mala, qui entrevista a Nick, assegura que ella es veu molt millor del que la gent el veu. Resta de titulars per a La Dona del President. A La Razón, Peinado envia Begoña Gómez a judici i la deixa sense passaport. A l'ABC, més contundents: Begoña Gómez al banc dels acusats i sense passaport per risc de fuga. I al Mundo, el jutge veu risc de fugida en la dona del president.
2: Anys i anys, per molts anys, Albert Postils avui bufa 43 espelmes Carlota Olzina.
19: Perquè és que jo als 10 anys, de cop i volta, els hi vaig demanar que volia anar a ballar, a cantar, a interpretar, i no sabia...
20: Va debutar a TV3 sent només un adolescent en sèries com Laberint d'ombres i El cor de la ciutat, i des d'aleshores ha tocat totes les tecles, ja sigui cinema, teatre o televisió. Actualment la podeu veure cada tarda al Com si fos ahir.
2: 55 espelmes Pedro Alonso.
21: Felicita. Es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad.
20: Actor d'un carisma desbordant que va fer el salt a la fama interpretant Andrés de Fonollosa, més conegut com a Berlín, a La Casa de Papel. També és el protagonista del posterior spin-off centrat en el seu personatge, del qual recentment s'ha estrenat la segona temporada.
2: 71 espelmes Michel Platini.
22: J'essaye de voir quelles sont les étapes successives.
20: Personatge de contrastos, com a jugador, té 3 pilotes d'or a les seves vitrines i és considerat un dels millors jugadors del segle XX, i ja retirat, més endavant va presidir la UEFA entre el 2007 i el 2015, però va ser detingut 2 anys més tard per les sospites de corrupció relatives al Mundial de Qatar.
2: Vida social.

0: Aquesta que sentim és Maria Jaume. Marta Ferrer avui actua al festival Músic Veu a l'Arboç.
1: La mallorquina presentarà el seu nou disc, Sant Domingo Forever, en aquest festival solidari que destina part de la seva recaptació a projectes del territori. Aquest any a l'organització Autisme en Futur. El concert és avui a 7:45 del vespre i les entrades costen 16 euros.
0: Última oportunitat per veure La Noche de Figaro al Liceu.
1: L'òpera de Mozart demostra que darrere els embolics amorosos, les disfresses i les rialles també s'hi amaguen grans reflexions sobre el poder, el desig i les relacions humanes. I en aquest cas arriba al Liceu amb una nova producció dirigida per Marta Pazos. Avui es fa l'última funció a les 6 de la tarda. Queden algunes entrades a partir de 180 euros.
0: Al Teatre Raval s'hi pot veure Federico García.
1: L'espectacle multidisciplinari de Pep Tosar és un homenatge, com es pot endevinar pel títol, a la vida i obra del dramaturg Federico García Lorca. Avui a funció a les 6 de la tarda, les entrades a partir de 22 euros.
0: I encara es pot veure Mal de Corazón a la Villarroel.
1: El text de Victoria Spunberg, protagonitzat per Júlia Barceló, Pol López i Pau Vinyals, ens presenta tres personatges. Una cambrera, que en realitat és actriu i prepara un càsting per un musical, un noi enamorat ressentit i mig paranoic que creu que la seva parella l'ha deixat per Déu i un professor de filosofia moribund que desitja ser redimit. Tots conflueixen un dia de diluvi a la ciutat. La funció és a les 12 del migdia amb entrades a partir de 29 euros.
0: I avui proposem també dinar o sopar al Time Out Market de Barcelona.
1: L'espai s'ha convertit en un punt de referència gastronòmic de la ciutat i acaba d'estrenar nous restaurants, La Porca, la gelateria Paralelo i la pastisseria John Cake, entre d'altres. Està obert de 10 del matí a la mitjanit.
0: És l'hora del conte del nostre guionista i escriptor, l'Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte del Postils es titula El dilema.
2: Feia dies que l'ambient a la granja estava enrarit i, de sobte, es van posar a discutir. A la dreta es va col·locar un ou. A l'esquerra, una gallina. Entremig planava la gran pregunta. Qui va arribar abans? La cosa anava per llarg i el públic va agafar seient. Hi havia la vaca, l'ànec, un tros d'asa i el porc que l'endemà enfilaria cap a l'escorxador, entre molts altres. El primer a carregar va ser l'ou, que va fer una disquisició metafísica que va avorrir fins i tot les ovelles. Per esvalutar el galliner, la seva interlocutora va aixecar el to de veu per denunciar la superioritat moral dels ous i va amenaçar de deixar de pondre'n si no li donaven la raó. Si no fos per la gallina, haurien arribat a les mans. Però l'ou era conscient de la seva fragilitat i, aplicant la lògica ovalada que l'ha acompanyat tota la vida, va optar per mantenir les distàncies. En un moment de silenci, l'auditori es va posar a comentar la jugada. En realitat, pensaven tots, aquella discussió era una autèntica bestiesa que podria allargar-se fins a l'infinit. Sortosament, va entrar en escena una guineu farta de tanta xerrameca i al seu pas va deixar un ou trencat en mil bocins i unes plomes escampades per terra.
0: Música. Música.

0: Cada cap de setmana arribem a les 8 del matí amb la cançó que ens proposen els nostres tècnics de so. Avui és el torn del Macià Closes. Macià, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Avui, que a un quart i 9 minuts d'11 entrarem a l'estiu astronòmic, què millor que arribar-hi amb música estiuenca. Cap a l'any 1998, sí, sí, 1998, fa 28 anys, un nou grup anomenat Antònia Font, encara sense cap disc al mercat, treia aquest tema, S'estiu, una cançó rítmica patxanguera que va fer embogir els mallorquins i que va alegrar l'estiu de molta gent.
0: Un tros de cançó. Salut i ràdio, Macià.
1: Salut i ràdio.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és diumenge 21 de juny.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
0: El nou servei de bus urbà va entrar en vigor al setembre del 2025 a Calafell, ampliant horaris i optimitzant recorreguts. L'anterior servei cobria la franja horària de les 8 del matí a les 10 de la nit. L'actual ho fa des de les 5 del matí fins a la 1 de la matinada. Això suposa un increment de 6 hores més durant el dia, passant de les 14 anteriors a les 20 hores actuals. També es van optimitzar recorreguts en les 3 línies ja existents per a poder completar el circuit en una hora. L'increment del trànsit en els carrers, especialment a l'estiu i als caps de setmana, feia més difícil de complir els horaris previstos. Això havia provocat les queixes dels usuaris del transport urbà. L'Ajuntament de Calafell va recollir la problemàtica i va optimitzar les línies, evitant passar per parades on pujaven poques persones a punta i cobrien zones poc poblades per passar el bus per zones en major usuari potencial, més denses en habitants. Això permetia, a més, arribar a temps a l'estació de tren, als instituts i al CAP, a les hores de demandes dels usuaris. En el primer quadrimestre del 2026 es va detectar un increment molt important dels usuaris del transport urbà a Calafell, passant dels 76.310 viatgers en els primers 4 mesos del 2025 als 108.534 viatgers els primers 4 mesos d'aquest 2026. Això suposa un increment del 42,5% dels usuaris. Aquest augment de passatgers no es deu només a l'increment d'horari, sinó a que hi ha molts més usuaris durant el dia. L'horari s'ha incrementat un 42% també, però són hores que no tenen l'afluència de viatgers que hi ha en hores punta, segons s'ha explicat des de l'Ajuntament. La línia que més s'ha incrementat és la L3, amb un augment del 140%, multiplicant per 2,4 el nombre d'usuaris del 2025. Concretament, ha passat de tenir 15.782 usuaris en el primer quadrimestre del 2025 a tenir 37.878 viatgers en els primers 4 mesos de 2026. El recorregut que fa la nova línia L3 a grans trets uneix Segur de Calafell amb els equipaments sanitaris i comercials. Aquestes dades apunten que la gent de Segur aposta pel nou traçat que no dona voltes per Calafell i va més directe al Mercadona, al CAP i als equipaments esportius i escolars. Pel que fa a la línia 1, s'ha incrementat en prop de 6.000 usuaris més respecte al mateix període de 2025. És la línia que té més usuaris i el seu traçat uneix urbanitzacions del nord de Segur i Segur de Calafell amb l'estació de tren, l'Institut La Talaia i el CAP de Segur. La línia L2 s'ha incrementat en prop de 4.500 passatgers, arribant als 30.701. Aquesta línia porta els viatgers de Calafell Parc i Marromeu a l'estació de Calafell, passant pel nucli del poble. Tot i això, l'Ajuntament de Calafell apunta que seguiran analitzant les dades per continuar millorant el servei en el futur i estar atents a l'evolució que pot anar tenint en els propers mesos.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Més notícies d'àmbit local. Aquest passat dissabte s'ha celebrat la 7a trobada de bandes que organitza anualment la banda de timbals i gralles de Calafell. Hi han participat bandes vingudes de Reus, Valls, Sant Vicenç dels Horts i Osca. A les 7 de la tarda, des de l'Estany fins a la plaça del Manila, al passeig marítim de Calafell, es va dur a terme una cercavila de les bandes que no van parar de tocar els seus instruments, sorprenent a totes les persones que passejaven o omplien les terrasses. Un cop totes les bandes van arribar a la plaça del Manila, van dur a terme una exhibició individual i, finalment, totes juntes. En Ferran Canovas, president de la banda de timbals i gralles de Calafell, ens feia satisfet una molt bona valoració. Escoltem-lo.
2: Bueno, amb un principi de meravella. És a dir, havent començat allà a l'Estany, havent arribat aquí a la confradia, cada banda està fent una petita exhibició i és tot un èxit. És a dir, estem disfrutant, la gent que està veient disfruta i nosaltres pues, podem més. Molt contents i ja estem pensant en la Boirena. Sí, sí, això jo crec que n'hi ha molta gent que queda sorpresa, perquè fins i tot es preguntaven què celebreu. Llavors l'hem explicat que la 7a trobada de bandes, que la fem una vegada a l'any, i que, bueno, venen bandes de molts puestos de Catalunya i de fora de Catalunya, sobretot d'Osca, i la veritat és que és un estem passant una tarda de meravella, molt guapo.
0: Després d'un sopar de germanor i, com ja és habitual anualment en aquesta trobada, totes les bandes participants es van dirigir a la plaça Catalunya, al nucli del poble, on a les 12 en punt de la mitjanit van dur a terme la trencada de la nit.
2: I després, a les 12 de la nit, trencarem l'hora. Totes les bandes, timbals i bombos, tocarem a la vegada. Sí, tot aquell que tingui voluntat i tingui un bombo, un tambor i vulgui tocar, és benvingut. Que vingui, que tocarem i serem una bona colla tocant. No arribarem a la gent d'Aragó, de Calanda, que allà junten 4 o 5 de 1.000 tambors, però bueno, nosaltres comencem i poder serem 200-250. Sí, però tot un tot conjunt, perquè queda molt curiós. Tota la vegada toquem el mateix i queda molt guapo, molt maco.
0: Com dèiem, aquesta ha estat la setena edició de la trobada de bandes que es du a terme anualment. Ferran Canovas ens ha parlat de l'origen d'aquesta festa.
2: Bueno, mira, això va ser una idea que vam tindre quan de la banda, quan va començar. Es van invitar a Montsó a una trobada que van ells, van pensar, ostres, aquesta idea perquè no la portem a Calafell. I bueno, van començar a treballar, l'Ajuntament es va posar també amb nosaltres, la Regidoria de Cultura, havent tingut molta ajuda sempre, i bueno, pues, ja estem a la setena.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'empresa municipal FEMSA comença la renovació del parc de contenidors de residus en la totalitat del municipi de Calafell. Abans de l'estiu es canviaran 58 illes complertes amb totes les fraccions que estan situades a tot el front marítim. La resta del municipi s'anirà fent a continuació, seguint per les urbanitzacions i els nuclis menys turístics de Calafell. Els treballs de substitució acabaran el mes de setembre amb 1.600 contenidors nous que substituiran els actuals. Ramon Ferrer, alcalde de Calafell.
3: Però ara renovem tots els contenidors, començaran a implantar-se els nous contenidors a partir del mes de juny. El mes de juny, juliol, veureu tot el front marítim canviat, substituït, i a partir d'allí es anirà fent tota la resta de municipi durant l'estiu, perquè puguem, doncs, hi ha llocs que no són tan concorreguts, doncs que puguem fer el servei més o menys en condicions.
0: L'Ajuntament de Calafell ha explicat que s'han triat contenidors on serà molt fàcil llançar el residu. Seran com papereres gegants i no caldrà accionar cap palanca ni cap pedal ni aixecar cap tapa. Això diuen que facilitarà que les persones amb mobilitat reduïda o els més baixets puguin introduir les bosses als contenidors més fàcilment. Les noves illes de contenidors tindran les 5 fraccions, facilitant la recollida selectiva als ciutadans. L'Ajuntament de Calafell busca així incrementar el percentatge de recollida selectiva, que és del 42%, lluny del 60% que marca Europa. Els nous contenidors facilitaran la recollida en camions, reduint el temps de bolcat dels residus en el vehicle i evitant majors molèsties al veïnat. Tindran un impacte visual menor i donaran major seguretat, ja que tenen menys alçada i permeten veure a les persones que creuin els passos de vianants, sense tapar-los la visibilitat. Són més inclusius, ja que faciliten que tothom pugui llançar el residu en el seu interior sense accionar cap mecanisme. Alhora, tenen un disseny modern i actual, oferint una major integració al paisatge urbà i una millor qualitat estètica. Amb l'objectiu de continuar millorant el percentatge de recollida selectiva, l'Ajuntament de Calafell obrirà en breu la nova deixalleria municipal, ubicada al Parc Empresarial de Calafell, de la qual s'estan tramitant els permisos d'obertura. Aquesta planta oferirà la possibilitat de reciclar aquells residus que no s'incloguin a les 5 fraccions dels contenidors, però també tindrà un espai de reutilització que permetrà donar una segona vida a aquells objectes que es portin a la deixalleria i sigui possible la fer-ho. També es realitzarà una campanya per dur a terme conscienciació ciutadana a l'hora de reciclar. Ramon Ferrer.
3: I a partir d'allí, doncs, tindrem contenidors nous, farem una campanya també important perquè la gent, doncs, recicli. Confiem en la gent que ho faci bé i que millorem d'aquesta manera la recollida selectiva. Els hi hem posat els contenidors que creiem que és més fàcil de poder accedir, que no hi ha palanca, no hi ha cap mena de pedal, no hi ha cap mena d'aixecar, doncs, haver d'aixecar la tapa ni res, sinó que són els contenidors més accessibles que hem trobat i, per tant, doncs, el que facilitem és que la gent pugui tirar la brossa i no la deixin al terra, no? I això és el que ens preocupa.
0: D'altra banda, comentem que l'Ajuntament de Calafell ha modificat alguns horaris de la recollida porta a porta comercial perquè els operaris no hagin de sortir al carrer a les hores de més calor i no posin en risc la seva integritat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Associació Petit Català Vela Llatina de Calafell ha celebrat durant el passat cap de setmana la desena trobada de Vela Llatina, que organitza anualment. Hi han participat una vintena d'embarcacions i unes 150 persones vingudes de les diferents associacions del sud de Catalunya, com de Torredembarra, Cambrils i l'Ametlla de Mar. Hem parlat amb el president de l'entitat, Josep Sierra.
4: Comencem el que són les trobades. Primer comença a Calafell, després anirem a la Torre, o sigui a Torredembarra, a Cambrils, a la Cala, és a dir, a l'Ametlla. I el que fem és que les diferents associacions d'aquesta manera es puguin trobar, puguem navegar junts i pugui crear una certa cohesió entre les associacions, que com ja saps, la seu, per exemple, de la federació està aquí a Calafell, i d'aquesta manera podem cohesionar més les entitats que ens dediquem a la conservació de la tradició de la vela llatina.
0: Durant aquests dies s'ha sortit a navegar, però també s'han compartit dinars i sopars de germanor, presentacions i xerrades. Durant el dissabte al migdia, una exhibició amb el bot salvavides de Calafell.
4: L'activitat, per exemple, per avui consisteix en sortir a navegar. Hem ficat dos boies, una davant del trajo de l'Espineta i l'altra davant del carrer Monturiol, i el que consisteix en que les barques siguin visibles des de la platja amb les veles desplegades i puguem veure com evolucionen aquestes barques, no? A les 12:30 hem quedat amb el bot salvavides, que farem de teló de fons de la seva exhibició, i després, a partir de les 2:30-3, tenim un dinar a la nostra seu, a la destileria, que ara també es dirà com Museu del Mar, on farem un dinar de germanor.
0: L'Associació Petit Català i Vela Llatina de Calafell compta actualment amb una dotzena d'embarcacions. Estan a punt d'incorporar una nova, ens ho ha explicat el president de l'entitat.
4: Tenim actualment a l'aigua 10 barques, n'hi tenim dos o tres més a la destileria, en la qual s'estan reparant i ficant en forma, i suposo que l'any que ve ja podrem gaudir plenament d'una barca molt important, que és la Santa Espina, que és una sessió del Museu Marítim de Barcelona, que de moment, malauradament, aquesta trobada no pot sortir a navegar perquè tenim problemes amb la documentació, perquè per un tràmit administratiu no ha arribat a temps el certificat de navegabilitat. Però vaja, això suposem que se solucionarà en un parell o tres de setmanes.
1: Les notícies més destacades de la setmana.
0: Més notícies d'àmbit local. La regidora de Turisme i Promoció Econòmica a l'Ajuntament de Calafell ha assistit a la nit de l'empresa. De fet, on es va premiar com a jove empresa la calafellenca Macaque Consulting, ubicada al port de Segur de Calafell. La gala va ser presidida pel conseller Miquel Samper i per la presidenta de la Federació Empresarial del Gran Penedès, Neus Lloberes. Per tant, aquesta empresa calafellenca ha estat premiada com a jove empresa dins de la nit de l'empresa 2026.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: El pròxim dilluns, 22 de juny, al Castell de la Santa Creu de Calafell acollirà una masterclass solidària de ioga i breathwork emmarcada en la commemoració del Dia Internacional del Ioga. La iniciativa gratuïta i oberta a tothom destinarà els beneficis de les aportacions voluntàries a la Fundació INDAP 15, entitat que treballa per donar suport a persones afectades per la duplicació del cromosoma 15. Aquesta activitat arriba enguany a la seva tercera edició a Calafell amb la col·laboració i la direcció d'Espai Sauca i Ananda Yoga Studio. Serà, recordem, el dilluns 22 de juny a partir de les 7 de la tarda al Castell de la Santa Creu de Calafell. Les places són limitades i heu de fer inscripcions trucant al 607 488 907. Repetim el telèfon d'inscripcions 607 488 907.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La gira d'estiu de Cadena Dial arriba a Calafell. Serà el pròxim 25 de juny a les 9 de la nit al Port de Segur, que s'omplirà de música amb actuacions d'intèrprets destacats de la música espanyola actual. Andrés Suárez, Marta Santos, Andy Calen, La Llave, Sonia Gómez, Borja Hueco, Oliver Siderland, Marcos i Edu Esteve, entre molts altres. Per tant, com és habitual, la gira estival de Cadena Dial fa parada a Calafell, recordem, el 25 de juny. L'esdeveniment forma part de Cadena Dial, que combina actuacions de grans artistes del panorama musical actual amb noves veus emergents. A Calafell hi participaran Sonia Gómez, Borja, completant un cartell variat per a tots els públics. La gira recorrerà diferents punts de la geografia espanyola, fa parada al Baix Penedès, a Calafell, amb una de les cites destacades a la costa tarragonina dins d'aquest tour musical estiuenc. El municipi de Calafell ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a les celebracions de la platja amb l'acte de l'encetà del 25 de juny i un programa ple de cultura popular, música i tradició marinera. Estem parlant de les festes majors, en concret la festa major del nucli de la platja de Calafell, la de Sant Pere. N'ha parlat als micròfons de Calafell Ràdio la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell, Mònica Trepat.
5: Sí, la veritat que ja ho tenim aquí. Passen els dies tan ràpid que ja tenim aquí la Revetlla de Sant Joan i tot seguit, doncs ja el dia 25 engeguem amb aquestes festes majors tan esperades, no? Sobretot aquí al municipi de Calafell, que com bé sabem, doncs, com bé sabeu, són tres festes majors, bueno, podem dir quatre, perquè són tres nuclis, la platja, el poble i Segur de Calafell. També tenim aquesta festa major del 15 d'agost, també a Segur de Calafell. I res, engeguem doncs, ara, després de la Revetlla, el dia 25, amb aquesta festa major del nucli de la platja, molt tradicional, amb moltes ganes, sobretot, i res, amb tots aquests actes ja que tenim, aquesta programació, aquesta setmana em sembla que era avui o demà ja es començava a repartir doncs aquest llibret, no? Que molta gent ja té ganes de tindre'l per veure doncs, tots els actes i tota la programació que tenim.
0: L'Ajuntament de Calafell ha estructurat una agenda intensa concentrada especialment entre el 25 i el 29 de juny, on destaquen esdeveniments claus. El dijous 25 de juny, a 9:45 de la nit, a la plaça Alcalde Romeu de la Platja, hi haurà el pregó i l'encetada de les festes majors, acompanyat de l'esperat anomenament del Popeta de l'any. El dissabte 27 de juny a la tarda tindrà lloc la gran cercavila tradicional amb inici a la plaça de Catalunya, on participaran els gegants vinguts d'arreu de Catalunya, la banda de timbals i gralles de Calafell, l'esbar d'ençaire, elements de foc com el drac de l'Espurna i moltes més entitats calafellenques. El diumenge dia 28 de juny es faran visites gratuïtes a la Casa Barral i també hi haurà una exhibició castellera a càrrec dels nens del Vendrell, ballada de l'esbar dansaire i moltes activitats. A les 11 de la nit el cel s'il·luminarà amb el gran espectacle piromusical davant de la confraria de pescadors. Dilluns 29 de juny, diada de Sant Pere, arrencarà el tradicional toc de matinades des del Monument al Pescador a 9:45 del matí. A les 12 del migdia hi haurà l'ofici de festa major en honor al patró a l'església de Sant Pere de la Platja. El cartell i la identitat d'enguany, la imatge gràfica d'aquesta edició, s'ha escollit, recordem, a través del 24è certamen de cartells de festes majors. La proposta guanyadora està confeccionada per l'alumnat de l'escola Serra i Abella. El disseny reflecteix el dinamisme de la cultura popular local i la forta identitat marítima del nucli de la platja. Una celebració de carrer identitat, on l'Ajuntament de Calafell ha dissenyat una àmplia programació per a tots els públics que combina tradicions arrelades amb oci. Les entitats locals tenen un paper molt important a les places i carrers, amb l'ajuda, com no, dels esgangalats. Es garantirà un espai de trobada per a veïns i visitants. Després de Sant Pere, el calendari festiu del municipi continuarà el juliol amb la festa major de la Santa Creu al nucli del poble i el setembre amb la de Sant Miquel, a Segur de Calafell. però també hi haurà a l'agost les festes de Segur Platja. Totes les activitats es poden consultar a través del web oficial de Turisme de Calafell. Hem fet un resum del que serà la festa major del nucli de la platja de Calafell, però en quan comencin les festes, a través dels informatius d'aquesta casa, els explicarem detalladament cada dia els actes que es duran a terme.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Ho hem dit en els titulars, el mòdul per guardar bicicletes al costat de l'estació de tren de Segur de Calafell estarà operatiu en unes setmanes. L'obra va a càrrec de la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu de potenciar la mobilitat sostenible. El mòdul està ubicat a la plaça Lola Boronat, davant de l'estació de tren. Bici Tancat és un lloc amb una capacitat per 58 bicicletes. Per accedir, ha d'utilitzar-se una aplicació mòbil que, a més, informa de la disponibilitat de places que hi ha. A la xarxa de Rodalies s'estan col·locant aquests mòduls perquè els usuaris puguin arribar a les estacions en bicicleta i poder deixar-la tancada amb seguretat per passar al tren, amb l'objectiu d'una intermodalitat de transport sostenible. A més, el Bici Tancat de Segur de Calafell està previst habilitar un altre al costat de l'estació de tren de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Us recordem que l'escola de circ Experience by Raluy Legacy, ubicada a l'antic mercat de Calafell, organitza una jornada de portes obertes per donar a conèixer les seves instal·lacions, també la seva oferta formativa per a tots els públics, activitats extraescolars, classes per adults, el casal d'estiu i moltes més activitats. Serà el proper dimecres 24 de juny la jornada de portes obertes de 4 a 8 de la tarda a l'antic mercat de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. Les notícies del Baix Penedès.
0: Renfe invertirà 4,8 milions d'euros en millores en estacions de Rodalies, entre elles la del Vendrell. 4,8 milions d'euros en una quinzena d'estacions de Rodalies de Catalunya, com hem dit, entre elles al Vendrell. També a Sant Vicenç, per tant, és un dels punts destacats del Vendrell, Sant Vicenç de Calders. Entre els treballs contemplats es milloraran vestíbuls, àrees d'atenció i venda, façanes d'edificis, paviments i tancaments d'andanes, passos inferiors de marquesines i instal·lacions de l'edificació. A les primeres actuacions es dinaran prop de 243.000 euros a Vilanova i la Geltrú en millores com l'actualització del paviment i dels revestiments interiors, mentre que el pla preveu altres 136.000 euros a l'estació de Sitges, per exemple, per la millora del vestíbul o l'eficiència energètica. De fet, doncs, destacar la importància de l'estació de tren a Sant Vicenç de Calders, que també s'hi faran millores. Dins d'aquest pla on Renfe inverteix 4,8 milions d'euros en millores en una quinzena d'estacions de Rodalies de Catalunya.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desplegat aquesta setmana un dispositiu contra una organització criminal dedicada a la importació, emmagatzematge i distribució de productes falsificats. Les entrades i registres s'han fet principalment en diferents localitats

0: de la mercaderia i la detenció de Companys. De fet, hi va haver una quinzena de persones que observaven el desenvolupament de l'operatiu. Amb el pas dels minuts van acabar marxant. En tot moment la situació va ser tranquil·la, segons apunten fonts policials, i no es va produir cap tipus d'incident. Preventivament, els Mossos d'Esquadra havien activat unitats de seguretat ciutadana, però, per tant, aquest operatiu al Camp de Tarragona segueix obert.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Amb l'arribada de la nit de Sant Joan i Sant Pere, el Consell de Veterinaris de Catalunya ha difós un conjunt de recomanacions per ajudar a les persones tutores de gossos i gats a reduir l'estrès i el malestar que els provoca el soroll dels petards i els focs artificials. Segons dades del sector veterinari, entre un 25 i un 50% dels gossos i els gats presenten por als sorolls forts, una reacció que pot intensificar-se durant les revetlles d'estiu. El Consell de Veterinaris proposa fins a 9 mesures bàsiques per protegir el benestar dels animals durant aquests dies. Preparar una zona segura dins de casa amb les seves pertinences i el màxim d'aïllament del soroll. Encendre la televisió o la ràdio per esmorteir els sons de fora. Anticipar-se als moments de més activitat pirotècnica i mantenir els animals dins de casa. Permetre el contacte amb els tutors si ho demanen i oferir-los calma i suport. Evitar renyar-los per reaccions de por. No forçar-los a sortir de casa si no volen. Passejar els gossos només a les franges tranquil·les. Utilitzar un arnès en lloc d'un collar per evitar en cas d'ensurt, que són molt habituals la nit de la revetlla. Consultar el veterinari si el problema és intens, ja que hi ha opcions terapèutiques o ansiolítiques. Els experts expliquen que la por pot tenir diversos orígens: experiències traumàtiques, manca d'habituació als sorolls o el temperament de l'animal. A més, gossos i gats tenen una capacitat auditiva molt superior a la humana, especialment sensible als sons aguts. Els animals poden mostrar por amb tremolors, intents d'amagar-se o escapar-se, vocalitzacions, respiració accelerada, pupil·les dilatades o comportaments de pèrdua de control. En el cas de pèrdua, el Consell de Veterinari recorda la importància del microxip. Es pot contactar amb el servei les 24 hores del dia, al 93 418 92 94. Gràcies a aquest sistema, més del 80% dels animals perduts són retornats als seus propietaris. Recordem el telèfon en cas de pèrdua: 93 418 92 94. El Consell de Veterinaris de Catalunya agrupa col·legis de Tarragona, Barcelona, Girona i Lleida. Treballa per la salut animal, la salut pública i la divulgació del concepte One Health.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Doncs sí, hem repassat les notícies que els hem explicat al llarg d'aquesta setmana a les edicions informatives de Calafell Ràdio. Com ja saben, són tres edicions al dia que els oferim en el 107.9 de la FM i també si ens seguiu online a calafell.tv. Un informatiu de diumenge d'avui, 21 de juny, on hem repassat el més destacat de la setmana. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Tornarem en properes edicions dels serveis informatius. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 9:15 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.

Abecedari poètic. Selecció i veu, Maica Duaiwes. Control tècnic i edició, David Burillo. Programa número 30 de la desena temporada.

Bon dia, amics oients, bon diumenge, benvinguts a la literatura i a la poesia, estimada família de Calafell Ràdio i de l'abecedari poètic. Bé, avui també llegirem un parell de cartes i comencem amb una que va dirigida a en Lluís. Per en Lluís, aquesta carta que porta un preàmbul que ens introdueix dient-nos: carta dirigida al meu admirat Lluís, a qui m'hauria agradat dir tot això quan encara era viu. Tona, 3 de novembre de 2025. Estimat Lluís, he fracassat. Fa uns dies, just abans d'engegar el cotxe per anar a la feina, un missatge em deia que havies mort. Se'm va fer un nus a la gola i, tot conduint per la C-17, vaig notar com una llàgrima grossa i maldestra lliscava galta avall fins a ficar-se a l'arruga de la comissura dels llavis i des d'allà s'endinsava en el meu cos un bacteri que infectava l'organisme de tristor. M'afecta la teva mort, però també el teu fracàs per no haver sabut trobar ni el temps ni l'empenta per fer realitat una idea de fa 4 anys, de fa 15 anys. Al meu diari vaig escriure: tothom parla bé de la persona que s'ha mort, encara que en vida fos insuportable. No sé si és per por de ser perseguits per fantasmes o què. Moltes vegades només recordem com ens va ajudar una persona i l'estima que li teníem quan ja no hi és. Ho veiem molt sovint, sobretot si era algú conegut. Aleshores, els diaris s'omplen d'articles explicant les virtuts de l'absent i es fan actes per homenatjar-lo. Tan segurs estan de l'existència de la vida després de la mort per pensar que aquestes efusions arriben al difunt. En tinc els meus dubtes i per això m'afanyo a fer aquest homenatge ante mortem. Així era com començava el text que volia publicar en vida teva. Però he fracassat, estrepitosament. Els mitjans s'han fet ressò del teu traspàs, sobretot el teu diari, La Vanguardia, a sota de la notícia publicada a les xarxes, tot de comentaris sobre la teva saviesa. La frase més repetida ha estat: era l'home que més sabia sobre Barcelona. Per això no era el que jo admirava més de tu. Eres una flor que creixia entre les pedres grises d'una ciutat bruta i sorollosa. No sé si recordes la primera vegada que ens vam veure. Et vaig dir que era un honor poder parlar amb tu. I tu em vas respondre amb un accent català deliciós: i ara? Em faràs posar galta vermell? Et vaig explicar que estava treballant en una tesi doctoral sobre les traduccions que Josep Maria de Sagarra havia fet de les obres de Shakespeare. Llavors, jo era una noieta acostumada a que la miressin per sobre l'espatlla i li posessin pals a les rodes contínuament. Em feien sentir poca cosa, no apta per fer una tesi d'aquella envergadura. Tu vas creure en mi en un moment en què poca gent ho feia. Et vaig mostrar il·lusionat amb el meu projecte, em vas oferir la teva ajuda desinteressada i em vas insistir que no llancés la tovallola. En acomiadar-nos, vaig estendre el braç per encaixar-te la mà, però tu et vas acostar a mi i em vas fer 2 petons ben sonors que traspuaven força i optimisme. Recordo quan vam quedar amb en Joan de Sagarra, que ves per on també ha mort aquest any. Em vas enretirar la cadira perquè segués. Em vas ajudar a posar-me la jaqueta quan marxaven.
Em vas acompanyar fins a les escales del metro perquè m'havia negat que em paguessis un taxi a casa. Vaig pensar, és l'home més educat que he conegut en ma vida. Un autèntic cavaller, de cap a peus. Tu ets mort, però la tesi va néixer ja fa uns anys. Tu ets mort, però jo sóc viva. I encara que no pertanyis a la meva família ni al meu cercle d'amics, i que eres 40 anys més gran que jo, et ploro dintre meu. Quan un estudiant o alguna altra persona em demana ajuda, quan algú està desmotivat o no se sent capaç de tirar endavant, sempre penso en tu i en com actuaries i què li diries. La teva essència continua viva. Aquest no és l'homenatge que m'hauria agradat, però et voldria que els esperits existíssim i poguessis mirar, ni que fos per un foradet, el que passa al món dels vius. T'invoco, doncs, perquè vegis aquest escrit i perquè t'arribi tot el meu afecte. Gràcies, gràcies i gràcies, Lluís Permanyer. I signa Vanessa.

Vet aquí, de tota aquesta varietat de cartes que estem llegint, totes diferents i totes importants. Aquesta vegada era una dedicada a un personatge que molts hem llegit, com és Lluís Permanyer. Aquest home tan informat sobre la ciutat de Barcelona, tal com diu la Vanessa, és veritat. Doncs bé, ara seguirem amb una altra carta dirigida, en aquest cas, amb un ésser diferent. La carta es titula A la Junça i explica: carta d'amor incondicional a la meva gossa. Sant Boi de Llobregat. Sant Boi de Llobregat, 17 d'abril de 2024. Tothom qui té un gos diu que el seu és el millor del món. No hi ha de més bons, perquè són més obedients, com si l'obediència fos una virtut. No sóc d'aquells bojos que estimen més els gossos que els seus fills. No tinc fills. Tinc dos cors, un per mi i un altre pels animals, amb qui visc. La Junça ha fet 13 anys. Són molts anys per a un gos pastor, diuen. Però ella és un miracle. Tremola com els vells, però no té artrosi. Fa creuar les orelles pels passos de cebra de Sant Boi i fa les vores dels camps i els rostolls. Amb les seves dentetes carnisseres espanta pitbulls, canitxes i porcs senglars, i té por, com tots els gossos, dels maleïts petards. Junça és el nom d'una planta que creix pels boscos. A la primavera fa una floreta lila i a l'hivern molts ramats sobreviuen gràcies a ella. La seva obsessió són les ovelles, com els dibuixos animats per les criatures. A muntanya anava darrere 4.000 ovelles tot l'estiu i a la nit, quan aplatàvem, encara movia la cua demanant-ne més. Ara no hi va tant. Es limita a bordar i ens mira com dient que hi vagi jo a empaitar les ovelles. No sé si aquest serà l'últim any o no. Jo li dic, convençut, que sense ella no valc res. Li faig moixaines, li dono la meitat del meu entrepà i ara li escric perquè vull dir-li que l'estimo, coi. Ara que està més bé que mai, que fa vacances si somriu, quan jo sigui un vell carcamal, explicaré les seves peripècies, els malabars que feia amb les ovelles. No hi ha acte d'amor més gran que mantenir-te en la memòria, com la mort del meu pare, avui fa 23 anys. Han passat tantes coses, i sempre les mateixes: estius, tardor, hivern, primavera. De veritat, Junça, gràcies. Ho escriuria mil cops i no hi hauria prou. Perdona per haver-te abandonat algunes vegades en mans d'altres persones que t'han estimat. Havia d'ocupar-me de mi. Sé que ens estimem. S'obren les paraules. Diuen que els gossos s'assemblen als seus amos. No m'ho crec. Ella és tan bona, tan llesta i tan dolça. Tant de bo fos al revés. Dormir, menjar, jugar, va néixer per això. Està en la seva sang i no es pot curar. Jo no ho tinc clar. Vinc, Junça, passa amunt, corre, toca-les, vine. Jau aquí, a la vora del meu cor, serà sempre casa teva. I signa Edu. Més avall diu: Arlós, Arlès, Hot Garon, 27 de setembre de 2025. Diuen que escriure ajuda a sanar.
a sergir ferides. Sembla impossible en aquest temps que el món se'n va pel pedregar. Però cadascú plora els seus morts i avui em toca fer-ho per tu, Junça. Gràcies per tot, per cuidar-me les ovelles i cuidar-me a mi. Per un gos, 14 anys són molts anys, diuen. El record d'una persona dura 3 generacions, una guerra 100 anys, un llibre és per sempre. Així que no t'oblidarem mai, perquè ets una de les protagonistes d'una novel·la i perquè tot aquell qui t'ha conegut ben segur ara sent un pessic al pit. Has lluitat molt fort per viure i segur que has patit sota la pluja i la neu, el vent i la boira i els crits. Has vist el mar, les muntanyes i has vist món. Hem pujat a peu al Pirineu i de Querol a Sant Boi de Llobregat. No sé si mai un mes ho tornaré a fer, però de les teves peripècies n'he escrit un llibre i potser fins i tot algun dia algú em farà una cançó. Amb això em vull quedar, la bona vida que té un gos pastor. Sempre atenta, mirant amb aquells ulls de lloba que demanen i alçant aquelles orelles com ales de papallona que pregunten: «Què faig? Vinga, passa les ovelles!» Aquest serà un any d'absències, de desferrament, perquè les morts venen de dues en dues, com els estornuts. T'has mort tu i s'ha mort en Blanc, el mastí, i per ell el dol també és ben present. Un àngel de la guarda amb el cos cosit de cicatrius. No sé si ha sigut bon amo, ni tan sols crec que ho hagi fet el millor que he sabut. Us he donat pinso, aigua i de tant en tant alguna carantonya. Hem dormit temporades junts, dins d'una furgoneta, en una barraca i a cel ras. Ens hem mullat, hem passat fred i ens hem mort de calor. I després, de veritat, el record fa mal, com una punxa d'esbarzer clavada entre la carn i l'ungla, perquè us recordo alegres amb la llengua pengim-penjam i remenant la cua amb un somriure estampat a la cara. Literalment, gràcies a la Violeta, que us ha estimat com una mare, consentir-vos-ho tot, el coixí, la manteta, els ossos i el raspall. I també us recordaré bordant amb les vostres dentetes carnisseres, amb ganes de fer mal, amb Blanc espantant porcs senglars de nit i a la Junça pinçant la cuixa de les ovelles. Hi ha gossos i gossos, hi ha morts i morts, sense batros, sóc un ocell sense ales. Fins aviat, Blanc, fins aviat, Junça, corre, toca-les, passa a la vora del meu cor i jau. I signa la carta Edu.

Ara deixarem descansar el cor de tantes emocions que se'm pugen als ulls i ens emocionen, perquè totes aquestes cartes escrites amb aquest... amb aquesta sinceritat, o llegir-les, les sents, te les fas teves i et pugen els ulls i gairebé te'ls humitegen. Però ara descansarem d'aquestes emocions i anirem amb unes altres emocions diferents. Aquestes emocions que ens proporciona la poeta Roser Emils Bibiloni, els seus lais per amants distingits i altres paraules. I anem a llegir aquests poemes de la Roser Emils Bibiloni. Un sol, si us plau, perquè un... I un, dos. I la feblesa en castellà sembla menys debilitat. Estimar, haver estimat. Utilitat, futilitat. Fàstic, ple estiu. I aquest arbre que et mira sense compassió. Deixa'l. No el sacsegis. Podria trencar-se. El rugit del tro és aterridor. Encara que després el segueixi un riure. No el sacsegis, mira'l. Inútilment es regira, com Machado, el teu arbre tacat. Es bressola el vent, ja no vol créixer. Alguna cosa no sé què ho ha espatllat, deixa'l. El seu dolor no et farà mal. Però no li diguis de cap manera que a l'horitzó en té. Davant, li manca distància. No ho entendria. Està bé. Posa una mica de música a la ràdio. El meu top one és Nemikitpa. Lais per amants distingits. Rebel·lia, senyora. Rebel·lia i sadisme poètic. Em murmures. I de sobte sembles alt, molt alt. Digues, se t'enxamplen les pupil·les només de pensar-ho. A mi també, si admiro, cada vegada que pot, entra un altre. Ho faig i ja està. Una mica de saliva per unir un costat amb l'altre costat. Pren, rebuixat, com si no fos amb tu, l'incendi que arrossego entre les galtes. T'has fixat en aquest petit instant quan cau la fulla, quan arriba al terra? Sí, sé que ho has vist, en la teva calma o en la meva. No importa. Mira'm, cel meu, sóc aquí, tan envoltada de terra, maleïda pols que no se senta, que semblo un arbre bressolant-se a l'amor nostre de cada dia. Fem-ne un altre per celebrar-ho.

Us sorprenen, oi, aquests poemes tan originals de la Roser Mills Bibiloni? Realment és una poeta molt, molt original. I la seguirem llegint amb molt de gust. La vam començar la setmana passada i avui, per això, he continuat. Vam acabar amb el cafè, amb el vers que parlava del cafè, i avui hem continuat. Però era la continuació del poema de la setmana passada. Ara encetarem un poema nou, però tots els de la Roser Amills són molt originals. El títol diu Aquella au que volava. Relacions usades, nomenades, relacions perdudes. Els amors de la meva vida es poden comptar amb els dits d'una mà i me'n sobren la meitat. Engabiada miro entorn, d'on ve aquesta olor aspra i perfumada? La depositada sobre la meva casa un au que volava, i al seu pas he vist més bé que mai els murs, la meva presó. Tot és mentida, semblava xiuxiuejar amb la fragància de les seves ales. Tot és mentida, i ho seguirà sent, si no voles, si no cantes tant i tan clar com jo. L'home que caminava davant mira endarrere i es deté. Llança la cigarreta a la font i s'assenta amb fermesa sobre la seva crossa d'alumini. Molt nova. Quan replen son camí, ja és per sempre record. Aquesta impúdica profunditat meva que ara escric i l'adequació inesperada d'un objecte al meu desig, tard o d'hora, narració. Mortal terrestre aclaparada per no posseir el present de la meva dimensió, trec el cap per les finestres del diari a olorar el camí, a la pregunta que ve més lluny, més alt. No existeix sort més capritxosa que els dictats d'un vendaval. D'on ve aquest perfum? Per què ho arrossega tan dolç que embriaga? Serà colom o falcó? Engabiada miro a l'entorn i busco una vegada i una altra qualsevol excusa per volar rere aquest ocell teu que m'ha deixat els ulls profuns, una fredor divina en els barrots, rere la seva olor, rere la seva olor. La resta és un assumpte de caprici. A on vola, que no hi puc arribar mai. Trobades, cites, petits viatges, escriure serveix de refugi, acull, fa hivernar, alimenta la veu, mentre una va acceptant les seves ganes d'existir. Així es malviu força temps, a la mesura de cada cor, fins que a l'eco de certes interrogacions el teu aire desembolicat perd el sabor de meravella i són ja massa els ocells que volen perquè sàpiguen senzillament que tu no. Amigues, amics, família de Calafell Ràdio, arribem avui a aquest últim programa, el 30. El 30 de la desena temporada i l'últim d'aquesta temporada. Tornarem, si Déu vol, al setembre. Tornarem com fan les orenetes. L'únic és que les orenetes tornen a la primavera i nosaltres tornem a la tardor. Però tornarem. I per això ens acomiadem amb aquell poema tan bonic de Gustavo Adolfo Bécquer, Volveran les escures golondrines, en aquest cas, amb la veu majestuosa de Nacha Guevara. Molt bon diumenge! Fins al setembre, si Déu vol.

Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem els millors temes musicals que van donar so a grans pel·lícules. Els podràs escoltar els dissabtes de 9 a 10 del matí de la mà d'Eduard Abbas. Repetició les matinades de dilluns d'1 a 2.

Benvinguts, benvingudes, oients de Calafell.tv, Calafell Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos un dia més al vostre programa de bandes sonores originals. El meu nom, Eduard Abbas, i durant una hora us intentaré fer arribar les millors bandes sonores dels nostres temps. Comencem!

Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.

Què tal? Us sona aquesta sintonia? Segurament que sí que la recordeu tots, no? Era la primera sintonia de Calafell Ràdio aquí fa ja més de 40 anys, no? Recordant la nostàlgia, no? Recordant temps que eren doncs, molt diferents els d'ara, no? I la música, doncs, ara recordem música que era en aquella època famosa, era, la, com se deia, els 40 principals del moment, no? I ara, doncs, la recordem com els 40 ja més vells de la ràdio. Comencem aquí, Pep Cosidó, que us està parlant i preparant la música i recordant temes que, com dic sempre, que us portin bons records, temes una miqueta més mogudets, una mica més lents, però tot música romàntica, no? Recordeu? Va ser un conjunt, si mal no recordo, va ser un conjunt que abans de fer famosa aquesta cançó per la ràdio, que la demanaven molt, segurament que recordareu allò d'Espanya per les espanyoles, que la demanaven moltes vegades, no? Els senyors de los juniors d'Amposta, recordeu que van venir un any, sembla que era una festa major, aquí tothom es queixava, oh, una festa major, un conjunt d'allò, i ningú coneixia el conjunt de los juniors d'Amposta, i en canvi aquesta cançó es va fer famosíssima després, La Perla Preciosa.

per la Preciosa, eh? Els senyors dels els juniors d'Amposta, no? O sigui, eren un, segurament que, vaja, una vegada que van venir, no? Aquí a la Festa Major, sí, recordo la gent criticant que sí, per una Festa Major en comptes d'una orquestra, un conjunt, però després la gent va quedar contenta, eh? La gent, jo, a part d'aquesta, o sigui, perquè encara que fossin un conjunt, doncs, era, tocaven el que era la costum, no? Pas dobles, mambos, xa-xa-xas, coses així, no? El que passa és que després tocaven alguna cosa moderna, però, i a més això de la Perla Preciosa, com que era un pas doble, doncs va caure bé aquest conjunt a la final. Continuem amb un senyor, aquest era més conegut arreu del món, no? El senyor Roberto Carlos, aquest l'hem escoltat moltes vegades, perquè és un senyor, doncs, que té molts títols. Aquest també és un tema molt romàntic, aquest l'hem escoltat més d'una vegada, el tema que es diu Lady Laura.

Lady Laura, el senyor Roberto Carlos, un de tants èxits, doncs, que hem escoltat, no? Perquè en té una pila d'èxits, no? Amigo, mi querido, mi viejo, mi amigo, no? Sí, aquest, el gato que está triste y azul, no? Hi ha una infinitat de títols. El que passa és que n'hi ha uns que potser ens agrada escoltar els més que altres, no? Crec jo que a vegades, doncs, n'hi ha unes... Com en tots els grups, en tots els conjunts i totes les orquestres i tots els cantants, no? Doncs hi ha unes cançons que ens agraden més que altres, no? A vegades n'hi ha... Hi ha cançons que les fan servir allò que es diu, no? Per com feien un LP, doncs hi havia dues o tres que eren les més conegudes o les més famoses i després doncs ho posaven allà per acabar d'omplir l'LP, no? Doncs hi posaven temes doncs, que potser no s'escoltaven tant. I a vegades n'hi havien posat alguna així que no d'allò gaire i després es feia famosa. Segurament que recordareu totes aquestes cançons que estem escoltant, la senyora Rocío Dúrcal, una gran cantant també va començar molt joveneta, no? Aquí, tipus Marisol i aquestes cantants així, doncs, que les van fer famoses. Als anys 70, doncs, llavors, Rocío Dúrcal cantava moltes ranxeres, no? Va derivar per les ranxeres. Aquesta era una que es deia «Me gustas mucho».

Me gustas mucho la cantant Rocío Dúrcal, segurament que tots l'heu recordat, no? Perquè aquesta també va ser, allò que em deien, una niña prodigida, que era com... Hi havia unes que s'han perdut de vista, no? Que també eren de l'època d'aquesta, de Pili Mili, no? Recordeu, també hi havia diverses noies així, que també, com nois, no? Que van començar jovenet i que van ser famosos i ara, doncs, vaja, aquesta ja sabem que, doncs, que fa uns anys que ens va deixar, no? Va tenir la pega de tenir una enfermedad i va morir, però almenys tenim el seu record i la seva música. Continuem, ara anem a Itàlia, anem amb la senyora Iva Sanicchi, eh? Un dels temes potser que hem escoltat més també aquesta, dels anys 70 també, un tema que es deia Un riu amargo.

Un riu amargo, la cantant, la veu d'Iva Zanicki, un tema doncs, que, com de tants d'ella, doncs, tenia temes també molt romàntics com aquest. I ara continuem. Un grup que segurament que el recordareu per aquesta cançó, és a mitjans dels 70, o sigui que no era tant d'allò, recordareu el grup aquell que es deia Desmadre 75, recordeu? Aquell d'allò, sí, va ser una cançó d'aquelles en plan cachondeo, no en plan d'allò, que segurament que tots recordareu aquella que es deia Saca el whisky, Chelly,

més romàntic, més antic, perquè segurament que recordareu el cantant d'aquest grup, Los Mitos, encara amb el grup Si te acuerdas de mí.

si t'hi acuerdes de mi, Los Mitos, segurament que aquesta veu l'haureu reconegut, no? Perquè va ser després, en solitari, va ser el famós Tony Landa, ja, recordeu? Eren un grup d'aquí, Bilbao, em sembla que era que van començar, i eren, doncs, van tenir temes doncs, molt macos com aquest, és molt fàcil, que si t'hi acuerdes de mi, i d'altres temes, doncs, que escoltàvem a últims dels 60, començaments dels 70. I ara, doncs, un altre senyor, aquest l'hem escoltat doncs, fins no fa gaire, no? El senyor, em sembla que no fa gaire que va fer la despedida d'allò, senyor Diango, aquest senyor ja també, el que passa és que era d'aquells que em semblava que no hi fos mai, no? O sigui, era, i doncs, ha tingut també els seus, vaja, versions com aquesta que escoltarem avui, que es diu Nostàlgies.

Nostàlgies, aquesta és un tema doncs, que l'hem escoltat en diverses versions, no? També és un tema molt maco, molt romàntic, tristó, un tema doncs, que espero que, com dic sempre, bons records, bona música, bons moments, encara que siguin nostàlgies, no? Uns senyors que han sigut doncs, famosos i han escrit per infinitats de cantants, el senyor del Dúo Dinàmico, no? Un tema propi d'aquells de que bello és vivir junto a ti.

El Duo Dinàmico, que ja també hi en falta un d'ells, no? O sigui que els anys van passant, encara que no en sembli, no? Doncs encara que potser veiem els que van davant, que van caient i diem, coi, però ja els pròxims són nosaltres, o sigui que som ja bastant vellets, no? Recordant temes com aquest del senyor del Duo Dinàmico, que bé és vivir junto a ti, que sí que és maco per cantar-li a la persona estimada. Continuem ara amb un tema una mica més mogudet, el senyor Joe Dolan, potser va ser el tema que el va fer famós, dedicat a una senyora en blau, no? Lady in Blue.

Lady in Blue, el senyor Joe Dolan, segurament que aquesta també l'haureu recordat, sí, l'haureu ballat, perquè aquesta era d'aquelles que invitava a sortir una mica a moure el cos, no? Encara que hi ha unes més tranquil·letes, com la que hem escoltat del senyor Diango. Una que també és així, mig mogudeta, mig d'allò, senyors de Vigis, els senyors de Vigis als anys 60 ja triomfaven, als 70, als 80, vaja. Han triomfat molts anys, més de 40 o 50 anys aquí, escoltant temes com aquest. Com puc arreglar un cor trencat?

com puc arreglar un cor trencat, no? Això era el que deien els senyors amb David Gis, el germà Guim, no? Doncs eren temes que, molt, molt romàntic aquest tema també, encara que tenien d'altres doncs, més moguts i més d'allò, que era una mica més romàntic, no? En versió, doncs, que els senyors que els hem escoltat aquí, doncs, moltes vegades i que espero que continuem recordant. Un senyor que també va ser famós, el senyor Luis Aguilé, segurament que el recordeu, Luis Aguilé, tenia temes una mica més romàntics, però després tenia temes molt petxangueros, com aquest que deia la vida passa feliçmente, passa la vida feliçmente, o només ho deia ell, això?

És una lata al treballar, no? Però després ara ja no, ara ja la majoria no, que doncs ja no tenim que anar a treballar, no? O sigui que ara podem descansar tot el dia, si volem. El senyor que va ser també, va donar a conèixer amb aquesta cançó, no? Després no tenia altres èxits, el senyor Emilio José. Recordeu? Aquest senyor també va tenir dos temes bastant macos, bastant romàntics, com aquest, potser com dic el que el va donar a conèixer, d'una noia que es deia Soledad.

Soledad era la veu del senyor Emilio José, no? Recordeu aquest tema? També, sí, segurament que l'heu recordat. Tots els temes que poso jo són temes que espero que recordeu. Com aquest, un tema ara que avui en dia, doncs, és bastant... aquesta cançó és dels anys 60 encara, eh? Però és un tema que potser avui en dia encara estaria més d'actualitat que llavors, no? Perquè és un tema que es diu Comunicando. Recordeu el senyor Arturo Milán? O sigui, el cantant potser no el recordem gaire, però la cançó sí, eh? Comunicando.

comunicat del senyor Arturo Milán. Així que queda... Aquesta era ja a començaments encara dels anys 60, eh? O sigui, aquesta és potser la, de les més antigues que hem estat escoltant avui. I ara ja, doncs, ja ens queda poc temps, eh? Ja hem de despedir d'allò. L'últim que es queda en un trosset de mans en l'aire, no? Un grup que es deia Otawan, i segurament que recordareu Mans en l'aire.

Mans en l'aire, els senyors de Ottawa. Ja no n'hi ha per més, ho sento molt, però ja hem de dir adeu. Ja ha arribat el moment, doncs, de despedir aquest programa, de donar per acabada la programació de, vaja, allò del programa d'avui. Doncs Pep Cosidó, que us està parlant, ja sempre dient allò de que repetint, no? Doncs que hagi sigut una hora distreta, una hora de cançons que us hagin agradat, i que, doncs, que us hagi passat bé, i que ens tornem a trobar la pròxima setmana. Molt bona setmana i molt bon estiu.

0: els diumenges d'11 a 12 del matí al Maletí Musical amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí amb Israel Ríos.
1: I've heard people say that too much of anything.

Hola, què tal? Com estàs? Benvingut, benvinguda. En aquesta edició, abans d'estiu, del Maletí Musical a través de la sintonia de Calafell Ràdio, a través del 107.9 de la FM. Com estàs? Com et trobes? Espero que molt bé. Aquí compartirem grans èxits, grans cançons i fantàstiques melodies, totes per tu. Com sempre, un plaer. El meu nom és Israel Rius. Així comencem, així donem inici amb el record de l'Oreja de Van Gogh, amb un dels temes inclosos dins l'àlbum El viaje de Copperpot. A dins teníem cançons com, per exemple, aquesta anomenada Cuídate. Així comencem. Bon diumenge.

Així hem començat amb l'Oreja de Bangkok, amb aquest tema anomenat Cuídate. I ara, clàssics també versionats a diversos artistes. En aquest cas ens arriba de la mà de Diango. Dins un àlbum anomenat Suspiros, això és Todo tiene su fin.

directament de l'any 1989 i dins aquest àlbum de Diango ens arribava aquest tema, aquesta versió en castellà de Todo Tiene Su Fin. Avancem al teu costat, avancem amb més temes i ara el record també dels clàssics de Melendi. En aquest cas no arriba sol, arriba amb la companyia de Hash interpretant el tema Destino o Casualitat. Ella...

Així cantaven ells. Haisha Melendi, Destino o Casualidad. Sonant per tu, i ara el ritme ens arriba de la mà de la formació ABBA. Última que va ser llançat l'octubre de l'any 79. Per posicionar l'àlbum recopilatori Grans Hits, volum número 2. Aquest és l'èxit discotequer de ABBA amb aquest Gimme Gimme. Bon dia, feliç diumenge.

Aquest és el ritme que ens portava ABBA amb aquest gran èxit anomenat Gimme Gimme. I ara el ritme, la música, ens arriba de la mà de los Hombres G. Això és des de los singles de l'any 84 al 93. Voy a

Energia 100% positiva, gran vitalitat amb aquest tema de los hombres G. Voy a pasármelo bien. I així continuem, i així estem a la sintonia del 107.9 de la FM a través de Calafell Ràdio, ara amb els èxits de les voces del romance, amb la formació Mocedades. ¿Dónde estás, corazón?

I disfruta la música de Mocedades amb aquest d'on estàs, corazón. Ens quedem amb un dels temes inclosos dins el tercer àlbum de Alejandro Sanz. Dins trobem peces musicals com per exemple aquesta que t'enviem i t'entreguem des d'aquí, des de Calafell Ràdio, Canción sin emoción.

I Emocions Musicals és la que t'entreguem des d'aquí, des de Calafell Ràdio, ara amb altres temes, amb altres cançons, i en aquest cas ens arriba amb la formació La Unió, amb Luis Mario i Rafa, des de l'àlbum Grandes Éxitos, 84-2000, això és Falso Amor.

Aquesta és l'estil, aquesta és la música que ens té acostumats, la formació, la unió amb aquest falso amor. I ara, des d'Itàlia, des del País de la Bota, ens arriba la música de Eros Ramazzotti. Des d'un àlbum anomenat En Todos los Sentidos, recuperem una de les seves cançons. Força romàntica és aquesta, Amarte es Total.

aquí tenim aquest duet amb Eros Ramazzotti i Antonella Bucci. Amarte és total. Avançant al teu costat amb més cançons, més temes, i ara ens quedem amb una de les cançons amb aquest format més tranquil, amb línies de bolero, amb Manu Tenorio, Entenderás.

Així de bé, compartíem un dels temes de Manu Tenorio amb aquest Entenderàs. I ara ens quedem també amb un dels grans èxits, amb una de les grans cançons i força animada de les dels temes de Luis Miguel. Aquesta és la versió remasteritzada. Amb aquestes primeres melodies segurament et sona i molt. És el seu Suave. Compartint amb tu bona música, grans èxits des de Calafell Ràdio. Maletí musical. Feliç diumenge.

Això s'enganxa, i molt, aquest tema anomenat Suave, de Luis Miguel, que també volíem compartir amb tu en aquest matí de diumenge. I ara ens quedem amb un dels temes del record dins l'àlbum anomenat Libra, que ens arriba de la mà de Julio Iglesias. Aquesta és la història entre tu i jo.

La història musical de Julio Iglesias amb aquest Tu i jo. I abans de posar el punt i final, ens quedem amb alguna que altra cançó com aquest, des de l'àlbum de grans èxits On the Radio, volum 1 i 2, ens arriba aquesta fantàstica cançó, aquest gran èxit de Donna Summer, Last Dance.

I amb Dana Samar, ara sí, posem el punt i final a aquesta edició abans d'estiu del Maletí Musical. Espero que hagis disfrutat i molt. Ens retrobem ben aviat a través de la sintonia del 107.9 de la FM. Aquí a Calafell Ràdio, com sempre, tot un plaer ha sigut acompanyar-te. El meu nom és Israel Rius. Que siguis molt feliç, que acabis de passar un fantàstic diumenge i un fantàstic estiu. Cuida't molt. Et deixo amb Sergio Dalma, La Bàmbola. Adéu-siau. Yo soy...

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes, també en català.
1: En fruita.
0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és diumenge 21 de juny.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
0: El nou servei de bus urbà va entrar en vigor al setembre del 2025 a Calafell, ampliant horaris i optimitzant recorreguts. L'anterior servei cobria la franja horària de les 8 del matí a les 10 de la nit. L'actual ho fa des de les 5 del matí fins a la 1 de la matinada. Això suposa un increment de 6 hores més durant el dia, passant de les 14 anteriors a les 20 hores actuals. També es van optimitzar recorreguts en les 3 línies ja existents per a poder completar el circuit en una hora. L'increment del trànsit en els carrers, especialment a l'estiu i als caps de setmana, feia més difícil de complir els horaris previstos. Això havia provocat les queixes dels usuaris del transport urbà. L'Ajuntament de Calafell va recollir la problemàtica i va optimitzar les línies, evitant passar per parades on pujaven poques persones a punta i cobrien zones poc poblades per passar el bus per zones amb major usuari potencial, més denses en habitants. Això permetia, a més, arribar a temps a l'estació de tren, als instituts i al CAP, a les hores de demandes dels usuaris. En el primer quadrimestre del 2026 es va detectar un increment molt important dels usuaris del transport urbà a Calafell, passant dels 76.310 viatgers en els primers 4 mesos del 2025 als 108.534 viatgers els primers 4 mesos d'aquest 2026. Això suposa un increment del 42,5% dels usuaris. Aquest augment de passatgers no es deu només a l'increment d'horari, sinó que hi ha molts més usuaris durant el dia. L'horari s'ha incrementat un 42% també, però són hores que no tenen l'afluència de viatgers que hi ha en hores punta, segons s'ha explicat des de l'Ajuntament. La línia que més s'ha incrementat és la L3, amb un augment del 140%, multiplicant per 2,4 el nombre d'usuaris del 2025. Concretament, ha passat de tenir 15.782 usuaris en el primer quadrimestre del 2025 a tenir 37.878 viatgers en els primers 4 mesos de 2026. El recorregut que fa la nova línia L3 a grans trets uneix Segur de Calafell amb els equipaments sanitaris i comercials. Aquestes dades apunten que la gent de Segur aposta pel nou traçat que no dona voltes per Calafell i va més directe al Mercadona, al CAP i als equipaments esportius i escolars. Pel que fa a la línia 1, s'ha incrementat en prop de 6.000 usuaris més respecte al mateix període de 2025. És la línia que té més usuaris i el seu traçat uneix urbanitzacions del nord de Segur i Segur de Calafell, amb l'estació de tren, l'Institut La Talaia i el CAP de Segur. La línia L2 s'ha incrementat en prop de 4.500 passatgers, arribant als 30.701. Aquesta línia porta els viatgers de Calafell Parc i Marromeu a l'estació de Calafell, passant pel nucli del poble. Tot i això, l'Ajuntament de Calafell

0: Fill apunta que seguiran analitzant les dades per continuar millorant el servei en el futur i està atents a l'evolució que pot anar tenint en els propers mesos.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Més notícies d'àmbit local. Aquest passat dissabte s'ha celebrat la 7a trobada de bandes que organitza anualment la banda de timbals i gralles de Calafell. Hi han participat bandes vingudes de Reus, Valls, Sant Vicenç dels Horts i Osca. A les 7 de la tarda, des de l'Estany i fins a la plaça del Manila, al passeig marítim de Calafell, es va dur a terme una cercavila de les bandes que no van parar de tocar els seus instruments, sorprenent a totes les persones que passejaven o omplien les terrasses. Un cop totes les bandes van arribar a la plaça del Manila, van dur a terme una exhibició individual i, finalment, totes juntes. En Ferran Canovas, president de la banda de timbals i gralles de Calafell, ens feia satisfet una molt bona valoració. Escoltem-lo.
2: Bueno, en un principi de meravella. És a dir, havent començat allà a l'Estany, havem arribat aquí a la confradia, cada banda està fent una petita exhibició i és tot un èxit. És a dir, estem disfrutant, la gent que està veient disfruta i nosaltres pues, podem més. Molt contents i ja estem pensant-me a la Boirena. Sí, això jo crec que hi ha molta gent que queda sorpresa, perquè fins i tot es preguntaven què celebreu. Llavors l'hem explicat que la 7a trobada de bandes, que la fem una vegada a l'any, i que, bueno, venen bandes de molts puestos de Catalunya i de fora de Catalunya, sobretot d'Osca, i la veritat és que estem passant una tarda de meravella, molt guapo.
0: Després d'un sopar de germanor i, com ja és habitual anualment en aquesta trobada, totes les bandes participants es van dirigir a la plaça Catalunya, al nucli del poble, on a les 12 en punt de la mitjanit van dur a terme la trencada de la nit.
2: I després, a les 12 de la nit, trencarem l'hora. Totes les bandes, timbals i bombos, tocarem a la vegada. Sí, tot aquell que tingui voluntat i tingui un bombo, un tambor i vulgui tocar, és benvingut. Que vingui, que tocarem i serem una bona colla tocant. No arribarem a la gent d'Aragó, de Calanda, que allà junten 4, 5, 10.000 tambors, però bueno, nosaltres comencem i poder ser 200, 250. Sí, però tot un tot conjunt, perquè queda molt curiós. Tota la vegada toquem el mateix i queda molt guapo, molt maco.
0: Com dèiem, aquesta ha estat la 7a edició de la trobada de bandes que es du a terme anualment. Ferran Canovas ens ha parlat de l'origen d'aquesta festa.
2: Bueno, mira, això va ser una idea que vam tindre quan de la banda, quan va començar. Es van invitar a Montsó a una trobada que fan ells, van pensar, ostres, aquesta idea perquè no la portem a Calafell. I bueno, van començar a treballar, l'Ajuntament es va posar també amb nosaltres, la Regidoria de Cultura, que havent tingut molta ajuda sempre, i bueno, pues, ja estem a la 7a.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'empresa municipal FEMSA comença la renovació del parc de contenidors de residus en la totalitat del municipi de Calafell. Abans de l'estiu es canviaran 58 illes complertes amb totes les fraccions que estan situades a tot el front marítim. La resta del municipi s'anirà fent a continuació, seguint per les urbanitzacions i els nuclis menys turístics de Calafell. Els treballs de substitució acabaran el mes de setembre amb 1.600 contenidors nous que substituiran els actuals. Ramon Ferrer, alcalde de Calafell.
3: Però ara renovem tots els contenidors, començaran a implantar-se els nous contenidors a partir del mes de juny. El mes de juny, juliol, veureu tot el front marítim canviat, substituït, i a partir d'allí es anirà fent tota la resta de municipi durant l'estiu, perquè puguem, doncs, hi ha llocs que no són tan concorreguts, doncs que puguem fer el servei més o menys en condicions.
0: L'Ajuntament de Calafell ha explicat que s'han triat contenidors on serà molt fàcil llançar el residu. Seran com papereres gegants i no caldrà accionar cap palanca ni cap pedal ni aixecar cap tapa. Això diuen que facilitarà que les persones amb mobilitat reduïda o els més baixets puguin introduir les bosses als contenidors més fàcilment. Les noves illes de contenidors tindran les 5 fraccions facilitant la recollida selectiva als ciutadans. L'Ajuntament de Calafell busca així incrementar el percentatge de recollida selectiva, que és del 42%, lluny del 60% que marca Europa. Els nous contenidors facilitaran la recollida en camions, reduint el temps de bolcat dels residus en el vehicle i evitant majors molèsties al veïnat. Tindran un impacte visual menor i donaran major seguretat, ja que tenen menys alçada i permeten veure les persones que creuin els passos de vianants, sense tapar-los la visibilitat. són més inclusius, ja que faciliten que tothom pugui llançar el residu en el seu interior sense accionar cap mecanisme. Alhora, tenen un disseny modern i actual, oferint una major integració al paisatge urbà i una millor qualitat estètica. Amb l'objectiu de continuar millorant el percentatge de recollida selectiva, l'Ajuntament de Calafell obrirà en breu la nova deixalleria municipal, ubicada al Parc Empresarial de Calafell, de la qual s'estan tramitant els permisos d'obertura. Aquesta planta oferirà la possibilitat de reciclar aquells residus que no s'incloguin a les 5 fraccions dels contenidors, però també tindrà un espai de reutilització que permetrà donar una segona vida a aquells objectes que es portin a la deixalleria i sigui possible la fer-ho. També es realitzarà una campanya per dur a terme conscienciació ciutadana a l'hora de reciclar. Ramon Ferrer.
3: I a partir d'allí doncs, tindrem contenidors nous, farem una campanya també important perquè la gent doncs, recicli. Confiem en la gent que ho faci bé i que millorem d'aquesta manera la recollida selectiva. Els hi hem posat els contenidors que creiem que és més fàcil de poder accedir, que no hi ha palanca, no hi ha cap mena de pedal, no hi ha cap mena d'aixecar, doncs haver d'aixecar la tapa ni res, sinó que són els contenidors més accessibles que hem trobat i, per tant, doncs, el que facilitem és que la gent pugui tirar la brossa i no la deixin al terra, no? I això és el que ens preocupa.
0: D'altra banda, comentem que l'Ajuntament de Calafell ha modificat alguns horaris de la recollida porta a porta comercial perquè els operaris no hagin de sortir al carrer a les hores de més calor i no posin en risc la seva integritat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Associació Patí Català Vela Llatina de Calafell ha celebrat durant el passat cap de setmana la desena trobada de Vela Llatina, que organitza anualment. Hi han participat una vintena d'embarcacions i unes 150 persones vingudes de les diferents associacions del sud de Catalunya, com de Torredembarra, Cambrils i l'Ametlla de Mar. Hem parlat amb el president de l'entitat, Josep Sierra.
4: Comencem el que són les trobades. Primer comença a Calafell, després anirem a la Torre, o sigui a Torredembarra, a Cambrils, a la Cala, és a dir, a l'Ametlla. I el que fem és que les diferents associacions d'aquesta manera es puguin trobar, puguem navegar junts i pugui crear una certa cohesió entre les associacions, que com ja saps, la seu, per exemple, de la Federació està aquí a Calafell, i d'aquesta manera podem cohesionar més les entitats que ens dediquem a la conservació de la tradició de la vela llatina.
0: Durant aquests dies s'ha sortit a navegar, però també s'han compartit dinars i sopars de germanor, presentacions i xerrades. Durant el dissabte al migdia, una exhibició amb el bot salvavides de Calafell.
4: L'activitat, per exemple, per avui consisteix en sortir a navegar. Hem ficat dos boies, una davant del trajo de l'Espineta i l'altra davant del carrer Monturiol. I el que consisteix en que les barques siguin visibles des de la platja amb les veles desplegades i puguem veure com evolucionen aquestes barques. No? A les 12:30 hem quedat amb el bot salvavides que farem de teló de fons de la seva exhibició i després, a partir de les 2:30-3, tenim un dinar a la nostra seu, a la destileria, que ara també es dirà com Museu del Mar, on farem un dinar de germanor.
0: L'Associació Patí Català i Vela Llatina de Calafell compta actualment amb una dotzena d'embarcacions. Estan a punt d'incorporar una nova, ens ho ha explicat el president de l'entitat.
4: Tenim actualment a l'aigua 10 barques, n'hi tenim dos o tres més a la destileria, en la qual s'estan reparant i ficaran forma, i suposo que l'any que ve ja podrem gaudir plenament d'una barca molt important, que és la Santa Espina, que és una sessió del Museu Marítim de Barcelona, que de moment, malauradament, aquesta trobada no pot sortir a navegar perquè tenim problemes amb la documentació, perquè per un tràmit administratiu no ha arribat a temps el certificat de navegabilitat. Però vaja, això suposem que se solucionarà en un parell o tres de setmanes.
1: Les notícies més destacades de la setmana.
0: Més notícies d'àmbit local. La regidora de Turisme i Promoció Econòmica a l'Ajuntament de Calafell ha assistit a la nit de l'empresa. De fet, on es va premiar com a jove empresa la calafellenca Macaque Consulting, ubicada al port de Segur de Calafell. La gala va ser presidida pel conseller Miquel Samper i per la presidenta de la Federació Empresarial del Gran Penedès, Neus Lloberes. Per tant, aquesta empresa calafellenca ha estat premiada com a jove empresa dins de la nit de l'empresa 2026.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: El pròxim dilluns, 22 de juny, al Castell de la Santa Creu de Calafell acollirà una masterclass solidària de ioga i breathwork emmarcada en la commemoració del Dia Internacional del Ioga. La iniciativa gratuïta i oberta a tothom destinarà els beneficis de les aportacions voluntàries a la Fundació INDAP 15, entitat que treballa per donar suport a persones afectades per la duplicació del cromosoma 15. Aquesta activitat arriba enguany a la seva tercera edició a Calafell amb la col·laboració i la direcció d'Espai Sauca i Ananda Yoga Studio. Serà, recordem, el dilluns 22 de juny a partir de les 7 de la tarda al Castell de la Santa Creu de Calafell. Les places són limitades i heu de fer inscripcions trucant al 607 488-907. Repetim el telèfon d'inscripcions 607-488-907.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La gira d'estiu de Cadena Dial arriba a Calafell. Serà el pròxim 25 de juny a les 9 de la nit al Port de Segur, que s'omplirà de música amb actuacions d'intèrprets destacats de la música espanyola actual. Andrés Suárez, Marta Santos, Andy Callen, La Llave, Sonia Gómez, Borja Hueco, Oliver Siderlán, Marcos i Edu Esteve, entre molts altres. Per tant, com és habitual, la gira estival de Cadena Dial fa parada a Calafell, recordem, el 25 de juny. L'esdeveniment forma part de Cadena Dial, que combina actuacions de grans artistes del panorama musical actual amb noves veus emergents. A Calafell hi participaran Sonia Gómez, Borja, completant un cartell variat per a tots els públics. La gira recorrerà diferents punts de la geografia espanyola. Fa parada al Baix Penedès, a Calafell, amb una de les cites destacades a la costa tarragonina dins d'aquest tour musical estiuenc. El municipi de Calafell ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a les celebracions de la platja amb l'acte de l'encetà del 25 de juny i un programa ple de cultura popular, música i tradició marinera. Estem parlant de les festes majors, en concret la festa major del nucli de la platja de Calafell, la de Sant Pere. N'ha parlat als micròfons de Calafell Ràdio la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell, Mònica Trepat.
5: Sí, la veritat que ja ho tenim aquí. Passen els dies tan ràpid que ja tenim aquí la Revetlla de Sant Joan i tot seguit, doncs ja el dia 25 engeguem amb aquestes festes majors tan esperades, no? Sobretot aquí al municipi de Calafell, que com bé sabem, doncs, com bé sabeu, són tres festes majors, bueno, podem dir quatre, perquè són tres nuclis, la platja, el poble i Segur de Calafell. També tenim aquesta festa major del 15 d'agost, també a Segur de Calafell. I res, engeguem doncs, ara, després de la Revetlla, el dia 25, amb aquesta festa major del nucli de la platja, molt tradicional, amb moltes ganes, sobretot, i res, amb tots aquests actes ja que tenim, aquesta programació, aquesta setmana em sembla que era avui o demà ja es començava a repartir doncs aquest llibret, no? Que molta gent ja té ganes de tindre'l per veure doncs, tots els actes i tota la programació que tenim.
0: L'Ajuntament de Calafell ha estructurat una agenda intensa concentrada especialment entre el 25 i el 29 de juny, on destaquen esdeveniments claus. El dijous 25 de juny, a 9:45 de la nit, a la plaça Alcalde Romeu de la Platja, hi haurà el pregó i l'encetada de les festes majors, acompanyat de l'esperat anomenament del Popet Popeta de l'any. El dissabte 27 de juny a la tarda tindrà lloc la gran cercavila tradicional amb inici a la plaça de Catalunya, on participaran els gegants vinguts d'arreu de Catalunya, la banda de timbals i gralles de Calafell, l'esbar d'ençaire, elements de foc com el drac de l'Espurna i moltes més entitats calafellenques. El diumenge, dia 28 de juny, es faran visites gratuïtes a la Casa Barral i també hi haurà una exhibició castellera a càrrec dels nens del Vendrell, ballada de l'esbar d'ençaire i moltes activitats. A les 11 de la nit, el cel s'il·luminarà amb el gran espectacle piromusical davant de la confraria de pescadors. Dilluns 29 de juny, diada de Sant Pere, arrencarà el tradicional toc de matinades des del Monument al Pescador a 8:45 del matí. A les 12 del migdia hi haurà l'ofici de festa major en honor al patró a l'església de Sant Pere de la Platja. El cartell i la identitat d'enguany, la imatge gràfica d'aquesta edició, s'ha escollit, recordem, a través del 24è certamen de cartells de festes majors. La proposta guanyadora està confeccionada per l'alumnat de l'escola Serra i Abella. El disseny reflecteix el dinamisme de la cultura popular local i la forta identitat marítima del nucli de la platja. Una celebració de carrer identitat, on l'Ajuntament de Calafell ha dissenyat una àmplia programació per a tots els públics que combina tradicions arrelades amb oci. Les entitats locals tenen un paper molt important a les places i carrers, amb l'ajuda, com no, dels esgangalats. Es garantirà un espai de trobada per a veïns i visitants. Després de Sant Pere, el calendari festiu del municipi continuarà el juliol amb la Festa Major de la Santa Creu al nucli del poble i el setembre amb la de Sant Miquel, a Segur de Calafell. Però també hi haurà a l'agost les festes de Segur Platja. Totes les activitats es poden consultar a través del web oficial de Turisme de Calafell. Hem fet un resum del que serà la Festa Major del nucli de la platja de Calafell, però en quan comencin les festes, a través dels informatius d'aquesta casa, els explicarem detalladament cada dia els actes que es duran a terme.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Ho hem dit en els titulars, el mòdul per guardar bicicletes al costat de l'estació de tren de Segur de Calafell estarà operatiu en unes setmanes. L'obra va a càrrec de la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu de potenciar la mobilitat sostenible. El mòdul està ubicat a la plaça Lola Boronat, davant de l'estació de tren. Bici Tancat és un lloc amb una capacitat per 58 bicicletes. Per accedir, ha d'utilitzar-se una aplicació mòbil que, a més, informa de la disponibilitat de places que hi ha. A la xarxa de Rodalies s'estan col·locant aquests mòduls perquè els usuaris puguin arribar a les estacions en bicicleta i poder deixar-la tancada amb seguretat per passar al tren, amb l'objectiu d'una intermodalitat de transport sostenible. A més, el bici tancat de Segur de Calafell està previst habilitar un altre al costat de l'estació de tren de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Us recordem que l'escola de circ Experience by Raluí Legacy, ubicada a l'antic mercat de Calafell, organitza una jornada de portes obertes per donar a conèixer les seves instal·lacions, també la seva oferta formativa per a tots els públics, activitats extraescolars, classes per adults, el casal d'estiu i moltes més activitats. Serà el proper dimecres 24 de juny, la jornada de portes obertes, de 4 a 8 de la tarda, a l'antic mercat de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. Les notícies del Baix Penedès.
0: Renfe invertirà 4,8 milions d'euros en millores en estacions de Rodalies, entre elles la del Vendrell. 4,8 milions d'euros en una quinzena d'estacions de Rodalies de Catalunya, com hem dit, entre elles al Vendrell. També a Sant Vicenç, per tant, és un dels punts destacats del Vendrell, Sant Vicenç de Calders. Entre els treballs contemplats es milloraran vestíbuls, àrees d'atenció i venda, façanes d'edificis, paviments i tancaments d'andanes, passos inferiors de marquesines i instal·lacions de l'edificació. A les primeres actuacions es dinaran prop de 243.000 euros a Vilanova i la Geltrú en millores com l'actualització del paviment i dels revestiments interiors. Mentre que el pla preveu altres 136.000 euros a l'estació de Sitges, per exemple, per la millora del vestíbul o l'eficiència energètica. De fet, doncs, destacar la importància de l'estació de tren a Sant Vicenç de Calders, que també s'hi faran millores. Dins d'aquest pla, on Renfe inverteix 4,8 milions d'euros en millores en una quinzena d'estacions de Rodalies de Catalunya.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desplegat aquesta setmana un dispositiu contra una organització criminal dedicada a la importació, emmagatzematge i distribució de productes falsificats. Les entrades i registres s'han fet principalment en diferents localitats del Camp de Tarragona, però també se n'haurien produït en altres demarcacions. Per exemple, a Salou, en un domicili, els agents han detingut 10 persones i han intervingut un nombrós material que s'hauria falsificat. En aquest punt hi han participat una trentena d'agents dels tres cossos policials. També s'han fet més intervencions i detencions. La investigació segueix oberta, segons han explicat fonts policials. L'operatiu va començar a 6:15 del matí, on simultàniament s'han fet diferents intervencions. Com dèiem, un dels punts que preocupava més els Mossos d'Esquadra era Salou, ja que fa exactament un any, en operatius similars es va produir enfrontaments amb grups de manters que protestaven pel comís de la mercaderia i la detenció de companys. De fet, hi va haver una quinzena de persones que observaven el desenvolupament de l'operatiu. Amb el pas dels minuts van acabar marxant. En tot moment la situació va ser tranquil·la, segons apunten fonts policials, i no es va produir cap tipus d'incident. Preventivament, els Mossos d'Esquadra havien activat unitats de seguretat ciutadana, però, per tant, aquest operatiu al Camp de Tarragona segueix obert.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Amb l'arribada de la nit de Sant Joan i Sant Pere, el Consell de Veterinaris de Catalunya ha difós un conjunt de recomanacions per ajudar a les persones tutores de gossos i gats a reduir l'estrès i el malestar que els provoca el soroll dels petards i els focs artificials. Segons dades del sector veterinari, entre un 25 i un 50% dels gossos i els gats presenten por als sorolls forts, una reacció que pot intensificar-se durant les revetlles d'estiu. El Consell de Veterinaris proposa fins a 9 mesures bàsiques per protegir el benestar dels animals durant aquests dies. Preparar una zona segura dins de casa amb les seves pertinences i el màxim d'aïllament del soroll. Encendre la televisió o la ràdio per esmorteir els sons de fora. Anticipar-se als moments de més activitat pirotècnica i mantenir els animals dins de casa. Permetre el contacte amb els tutors si ho demanen i oferir-los calma i suport. Evitar renyar-los per reaccions de por. No forçar-los a sortir de casa si no volen. Passejar els gossos només a les franges tranquil·les. Utilitzar un arnès en lloc d'un collar per evitar-les en cas d'ensurt, que són molt habituals la nit de la revetlla. Consultar el veterinari si el problema és intens, ja que hi ha opcions terapèutiques o ansiolítiques. Els experts expliquen que la por pot tenir diversos orígens: experiències traumàtiques, manca d'habituació als sorolls o el temperament de l'animal. A més, gossos i gats tenen una capacitat auditiva molt superior a la humana, especialment sensible als sons aguts. Els animals poden mostrar por amb tremolors, intents d'amagar-se o escapar-se, vocalitzacions, respiració accelerada, pupil·les dilatades o comportaments de pèrdua de control. En el cas de pèrdua, el Consell de Veterinari recorda la importància del microxip. Es pot contactar amb el servei les 24 hores del dia, al 93 418 92 94. Gràcies a aquest sistema, més del 80% dels animals perduts són retornats als seus propietaris. Recordem el telèfon en cas de pèrdua: 93 418 92 94. El Consell de Veterinaris de Catalunya agrupa col·legis de Tarragona, Barcelona, Girona i Lleida. Treballa per la salut animal, la salut pública i la divulgació del concepte One Health.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Doncs sí, hem repassat les notícies que els hem explicat al llarg d'aquesta setmana a les edicions informatives de Calafell Ràdio. Com ja saben, són tres edicions al dia que els oferim en el 107.9 de la FM i també si ens seguiu online a calafell.tv. Un informatiu de diumenge d'avui, 21 de juny, on hem repassat el més destacat de la setmana. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Tornarem en properes edicions dels serveis informatius. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Catalunya Ràdio.
1: El Consell General del Poder Judicial estudia expedientar el jutge Peinado per la retirada del passaport a Begoña Gómez i per apuntar que els seus escortes podrien ajudar-la a fugir. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
1: El màxim òrgan de govern dels jutges es reunirà demà per debatre o per debatre si expedienta Peinado i sembla Madrid al vigil que no serà una decisió consensuada.
2: El debat està obert, avui no hi ha hagut consens i demà es tornen a reunir per decidir si realment sancionen el jutge Peinado. La presidenta proposa obrir-li un expedient sancionador, mentre la defensa de Gómez ja l'ha denunciat per filtrar a la premsa l'escrit amb què l'envia judici sense que hores d'ara l'hagi notificat.
1: Del món avui destaquem el nom de Keir Starmer, el primer ministre britànic, podria dimitir demà mateix, una hipòtesi que cada cop pren més força, tot i que Downing Street continua negant-ho. Demà sortirem de dubtes. Mentrestant, a Suïssa, aquest migdia s'han reprès les negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran, després de dies aturades. I a Crimea, les autoritats prohibeixen la venda de benzina als veïns. Els drons ucraïnesos estan aïllant la península ocupada per Rússia amb atacs com els d'avui, en què han mort almenys 5 persones. Moscou, Cristina Solies.
3: L'exèrcit ucraïnès ha colpejat infraestructura dels dos costats del pont de Kerch, que fins ara era la ruta més segura per subministrar la península des de Rússia. A més de benzina, Crimea també pateix una crisi d'aliments i perilla la temporada turística d'estiu.
1: Per cert, que l'estiu, que ha començat a les 10:24 minuts d'aquest matí, arriba amb la primera onada de calor de la temporada. El SEM ja ha atès 55 persones des de divendres per afectacions relacionades amb la calor i el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill per altes temperatures, tant de dia com de nit. I al Catalunya Migdia d'avui també parlarem de cromos, dels del Mundial de Futbol. Han tingut tant èxit que l'empresa Panini s'ha quedat sense estoc i ara la venda de segona mà i els intercanvis de cromos són l'opció de molts col·leccionistes. I segurament el punt on més interessats s'apleguen és el Mercat de Sant Antoni de Barcelona el diumenge al matí. I tenim la Maria Guixà.
4: Exacte, Eva, és una bogeria col·leccionista transgeneracional que durant tot el dia aplega centenars de persones que van desfilant aquí per davant del Mercat de Sant Antoni buscant els cromos que els falten per intentar arribar a aquests 980 de la col·lecció i completar-la de la forma més econòmica, que no és altra que a través de l'intercanvi.
5: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Com dèiem, onada de calor. Jofre Genoer, els detalls, bon dia.
6: Bon dia, doncs ja podem donar per encetada aquesta onada de calor perquè almenys fins a la 1-2 d'aquesta tarda hi han 5 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya, les xarxes d'estacions automàtiques que han superat aquest llindar d'onada de calor. De moment entre mig grau, un grau, i estem parlant de la Tallada d'Empordà, de Cabrils, de Mataró, de la zona Universitat de Barcelona o de també Castellà de Nuc. Bé, i encara falta doncs l'embranzida final d'aquest ascens del termòmetre cap a Ponent i les zones de Pla de Lleida, on avui esperem que s'arribi als 40. De fet, ara mateix ja hi ha 39 al Montmell i molts valors de 38 al Pla de Lleida. Per tant, s'inicia aquest episodi d'onada de calor amb l'arribada de l'estiu i que doncs pot persistir fins dimecres amb aquest risc de superar llindars. Per tant, també tenim en compte les nits tòrrides que avui també hem encetat, que tindran continuïtat, i això tot plegat ha fet activar avisos de calor nocturna i calor diurna. Un episodi, per tant, que s'allarga 3-4 dies, amb només algunes nuvolades de tarda en el Pirineu. Aquesta tarda pot créixer la mateixa calor, algun petit ruixadet de curta durada. Aquests fenòmens doncs poden repetir-se les properes tardes, sempre bàsicament en el Pirineu. I a partir de dimecres el que passarà, bàsicament, que serà ja més difícil, sobretot en dies posteriors, que superin aquests llindars o s'hi arribin, però poc per sota estarem. Per tant, encara molta calor. La bombolla d'aire càli quedarà establerta amb molta calor acumulada i, per tant, haurem de tenir paciència que això es vagi desinflant, que podria passar a finals de setmana o amb l'arribada de la primera setmana de juliol.
1: A partir de 2:45, la informació esportiva. Què destacarem avui, Sergi Camps?
7: Doncs tenim un ull posat al Gran Premi de Motos de la República Txeca. Cursa de MotoGP ha començat ara fa pocs minuts, amb el Márquez sortint des de la quarta posició. Podeu seguir aquesta cursa a l'app i al web de Catalunya Ràdio, l'Univers MotoGP. L'anirem repassant durant la Catalunya Migdia Esports cap de setmana. També Paula Blasi, que acaba de guanyar de manera oficial ja la Volta Ciclista a Catalunya. Mirarem a veure si amb l'Isaac Viralta podem parlar amb ella. I també farem la ressaca de la derrota d'ahir del Barça al Roig Arena, final de la Lliga CB de bàsquet. El Barça va caure humiliat a València. La sèrie de la CB, però la sèrie de la final de la CB està igualada a una victòria a la sèrie Marxa cap al Palau.
1: I ara el trànsit. Connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, alguna incidència? Bon dia.
8: Bon dia, Eva. Doncs ara mateix, fa pocs minuts, s'ha acabat d'obrir, de reobrir, de fet, la C31, quan ja han passat totes les participants de la Volta a Catalunya Femenina. Aquesta C31 que estava tallada al Prat de Llobregat, Barcelona. Recordem que la meta és a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona i hi ha, per tant, encara restriccions en aquesta zona. D'altra banda, retencions a la C32 a Mataró, en sentit sud, hi ha un carril tallat per un accident i afecta també la mateixa C32 la circulació entre Cabrera de Mar i Argentona en sentit nord. També hem de dir que l'avaria d'un vehicle talla un carril a la C25 a Santa Coloma de Farners en sentit Lleida i que hi ha força retencions a la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat per un xoc entre diversos vehicles. Hi ha un carril tallat. Això és tot des de l'equip viari.
0: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
1: Ara són 2:06. I comencem marxant cap a Madrid perquè, com dèiem, el Consell General del Poder Judicial estudia obrir un expedient al jutge Juan Carlos Peinado per haver apuntat que els escortes de Begoña Gómez, la dona del president espanyol, podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. L'organisme es reunirà demà per debatre si cal actuar contra el magistrat, com ha demanat el ministre de l'Interior. Madrid, Alba Gil, bon dia.
2: Bon dia. La comissió permanent s'ha reunit aquest matí d'urgència de manera telemàtica després que ahir Fernando Grande Marlaska els traslladés una queixa formal i demanés l'adopció de mesures contra el jutge Peinado. En el focus hi ha l'escrit amb què envia judici Begoña Gómez i li retira el passaport, entre altres mesures cautelars, amb l'argument que els seus escortes podrien ajudar-la a fugir, cosa que ha generat molt de malestar entre la policia. La reunió del Consell General del Poder Judicial s'ha acabat sense acord i es reprendrà demà a les 9 de manera presencial. Durant el matí s'han valorat diferents opcions, però no hi ha hagut consens al voltant de la proposta de la presidenta, d'Isabel Perelló, d'obrir un expedient disciplinari al magistrat per una falta greu de consideració a la policia. En qualsevol cas, si finalment el Consell decideix sancionar Peinado, la decisió no tindria efecte sobre la causa contra Begoña Gómez, que ja ha anunciat que recorrerà les cautelars. Qui sí que podria aturar el judici és l'Audiència de Madrid, que té pendent sobre la taula diversos recursos sobre el cas. De fet, avui mateix també hem sabut que la defensa de Gómez ha denunciat Peinado per vulnerar el seu dret de defensa, perquè assegura que es va assabentar que l'enviava a judici pels mitjans i encara no ha rebut cap notificació. El govern espanyol denuncia la persecució del magistrat.
9: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
2: I alerta que l'actuació del magistrat també estén l'ombra de dubte sobre la justícia.
1: I aquesta matinada ha mort el tercer menor que es va ofegar divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona. Aquest migdia s'ha fet un multitudinari minut de silenci en memòria dels tres nois d'entre 12 i 13 anys a la plaça de la Font de Tarragona. Ho ha seguit l'Ariadna Escoda.
10: Un homenatge emotiu en què un llarg i sorollós aplaudiment ha trencat el minut de silenci com a mostra de condol i respecte a les famílies i amics de les víctimes mortals. En l'acte, encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, també han participat familiars dels joves, visiblement colpits pel succés. Sota el sol de les 12 del migdia, davant el Palau Municipal, s'ha fet l'homenatge en presència de nombrosos companys adolescents i famílies. Les víctimes són tres menors d'edat, d'entre 12 i 13 anys, que es banyaven a la zona de roques del Morrot aquest divendres. L'espai on es troba quedava fora de l'abast visual dels socorristes. Un dels menors va morir al mateix lloc dels fets, mentre que els altres dos van perdre la vida a l'Hospital Joan 23 després de ser rescatats en estat crític. Arran d'aquest succés, el sistema d'emergències mèdiques va assistir psicològicament 52 persones, tant familiars com persones de l'entorn del Club de la Floresta, entitat esportiva vinculada amb els nois. La ciutat està de dol fins dilluns, amb banderes que uneixen a mig pal i els actes institucionals suspesos.
1: Per cert, que els professionals del socorrisme apel·len la ciutadania ser més conscients del perill de l'aigua i recorden que la bandera groga significa perill i la bandera vermella prohibició. Ho ha explicat a 3CAT Info el president de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Joni Acevedo.
11: Tothom sap que no podem anar a 180 per hora per una autopista, però no sé si tothom és conscient de que amb bandera groga no podem entrar dins del mar. Ens falta una mica d'educació a la ciutadania.
1: 5 minuts i arribarem a un quart de 3. Ara parlem d'aquesta onada de calor. Comença a haver-hi els primers atesos per afectacions relacionades precisament amb la calor. Des de divendres i fins aquest migdia, el sistema d'emergències mèdiques havia atès 55 persones, una trentena de les quals els han hagut de traslladar a un centre sanitari. La resta les han ateses per telèfon al 061. L'onada de calor, que ha començat avui, es preveu que superi els llindars de perill per a la salut, sobretot a Ponent, al nord-est de Catalunya i a les comarques del litoral central, Gemma Bonet.
2: Aquesta és la primera onada de calor de la temporada i està previst que s'allargui almenys fins dimarts. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès aquest matí el primer avís de l'any per calor nocturna, que afectarà també les nits de demà i de demà passat. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat a 3CAT Info que les temperatures anormalment altes continuaran fins a final de juny.
12: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica. Per tant, tot i que no estiguem en avís, continuarem amb aquesta situació.
1: I la calor i una humitat relativa molt baixa fan que avui sigui, Gemma, un dia de molt perill d'incendi forestal.
2: Sí, de fet, 160 municipis estan en perill molt alt d'incendi i 420 en perill alt. El cap del Graf dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, ha destacat el suplement de Catalunya Ràdio que aquests dies totes les unitats estan en alerta màxima.
13: Coincideix la sega del cereal, que és una necessitat per la pagesia, amb l'ona de calor, amb el cap de setmana llarg de Sant Joan, i això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre, vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
2: Al portal 3CAT Info es pot consultar quin és el llindar de calor intensa municipi a municipi, tant pel que fa a la calor diurna com la nocturna.
1: I a Catalunya el mes es notarà l'augment de les temperatures durant la primera onada de calor de l'estiu és a Ponent, a Lleida. Les piscines municipals s'han omplert de banyistes i han deixat una imatge que contrasta amb la de carrers i places menys transitats al Vamor.
14: Primer dia d'estiu i amb ell primera onada de calor amb un sol de justícia que colpeja amb força la ciutat de Lleida.
15: Bueno, a casa els aires bé, però al carrer molta calor.
14: Per això alguns veïns han aprofitat les primeres hores del dia per fer esport, sortir a caminar o passejar el gos. Refrescar-se a casa o a la piscina, mantenir-se hidratat i protegir-se són les prioritats en dies com aquest diumenge.
16: Dutxes d'aigua freda, geladets i a les hores de calor punta pues estem a casa amb l'aire condicionat.
17: Piscina, sortir a les primeres hores del matí, intentar fer esport pel matí.
18: El que fem és anar algun dia a la platja quan podem tenir festa i si no aquí a Lleida pues has d'anar a la piscina, no te quede altra cosa.
14: Tot plegat en un episodi en què les temperatures es mantindran elevades fins dimarts, especialment a Ponent, on es poden superar els 40 graus.
1: I parlant encara de piscines, en dos municipis de la zona més afectada per la Dana de València, aquest estiu encara no tindran les piscines obertes. Es tracta de Paiporta i Benetússer, on viuen gairebé 50.000 persones. La reparació és lenta perquè les instal·lacions s'han de fer de nou i cal reconstruir, en el cas de Paiporta, el sistema d'aigües i també clavegueram. València, Alba Barbosa.
19: Les piscines estan situades a tocar del barranc de Pollo i quan es va desbordar l'aigua les va destrossar. La rehabilitació és costosa, però sobretot s'ha encallat, explica la vicealcaldessa Marian Ball, pel clavegueram.
20: És que n'hi ha que reconfigurar tot el sistema de clavegueram de sanejament del poliesportiu. Fer aquesta nova distribució, que també implica nova distribució d'aigua potable i d'aigua de rec per a tota la zona del poliesportiu, és el que ha retardat.
19: Els veïns admeten que troben a faltar un espai de trobada, però són comprensius quan recorden la devastació de la barrancada.
21: Les coses no s'arreglen d'avui per demà. Així n'hi ha molt de desastre.
22: La piscina final era un punt de trobada de la gent del poble, que anaven ahí tots els veïns. N'hi ha coses més importants que arreglar encara el poble que la piscina.
23: Tenim una piscineta a casa, desmuntable, perquè fa molta de calor i no n'hi ha piscina. Ni així, ni en el poble del costat.
19: A Benetússer les obres ja estan en marxa. La piscina ja té les rajoles, però la riuada va afectar les màquines i el sistema de canonades subterrànies i això ha complicat les feines. Les dues poblacions estan organitzant activitats aquàtiques i habilitant autobusos gratuïts per portar els veïns a instal·lacions d'altres pobles o a la platja.
1: A tot això, una onada de calor que, com dèiem, s'allargarà fins a Sant Joan i en aquesta revetlla de Sant Joan, el sector de la pirotècnia preveu vendre un 5% més de petards amb una facturació per sobre dels 20 milions d'euros. És la previsió que fan els fabricants, que també calculen que més de la meitat de les vendes ja seran d'articles de baixa sonoritat. Roc Fargas.
3: La producció de les empreses pirotècniques no s'ha vist afectada per la guerra a l'Orient Mitjà, per un doble factor que explica el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell.
4: La majoria de la pirotècnia ve de Xina i els vaixells no passen per Hormuz. La majoria va a Rotterdam i arriba a través de la carretera. Encara que comences la guerra el 28 de febrer, en principi estava o ja teníem la mercaderia o molta ja estava en camí.
3: Pel que fa a la tendència de vendes, els petards de baixa sonoritat són un dels gèneres estrella d'enguany i ja representen més de la meitat dels productes que es compren. Jordi Brau, director de La Traca.
5: Nosaltres ja fa 8 anys vam agafar la iniciativa de desenvolupar productes de baixa sonoritat i nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
3: Aquest any s'han autoritzat a Catalunya més de 1.900 punts de venda de pirotècnia.
1: Obrim ara crònica internacional. El Regne Unit, Keir Starmer, es planteja dimitir demà mateix. La renúncia del primer ministre britànic permetria a l'exalcalde de Manchester accedir al càrrec i liderar el Partit Laborista. Fa dos dies, Andy Burnham va recuperar el seu escó al Parlament. Des de llavors, no ha deixat de créixer la pressió sobre Starmer, molt tocat per la desfeta electoral regional i municipal de principis de maig, Núria Har.
6: Oficialment, Starmer sempre ha dit que no pensa fer un pas al costat, però els mitjans britànics donen per feta la seva dimissió. Una renúncia imminent que han avançat The Observer i The Guardian. El primer ministre britànic ha parlat amb els seus ministres i diversos membres del seu partit. N'hi ha que li demanen que deixi el càrrec, com la d'exteriors, segons Sky News. La cadena britànica també ha entrevistat el titular de comerç, que fa un parell de dies va parlar amb Starmer.
24: Divendres vam tenir una conversa molt detallada. El primer ministre estava serè i reflexiu i va portar el pes de la conversa. Va preguntar repetidament per la situació del país. En cap moment va parlar dels seus interessos personals. Tota la seva preocupació era el país.
6: Per ara, Starmer no es pronuncia, està fora de cap de setmana a la residència oficial de camp del primer ministre britànic, però sí que ha piulat una felicitació pel Dia del Pare que avui se celebra al Regne Unit. Si Starmer dimiteix i Burnham el substitueix, el país tindrà el setè primer ministre en només una dècada, just quan es compleixen 10 anys del Brexit.
1: I a Suïssa en marxa les negociacions entre els Estats Units i l'Iran en presència dels mediadors del Pakistan i de Qatar. La reunió a quatre bandes ha arrencat fa només mitja hora enmig d'un clima de tensió per l'ofensiva d'Israel al Líban. Teheran ha deixat clar que l'estret d'Hormuz seguirà tancat fins que no s'aturin els bombardejos, però Israel ha avisat que no es pensa retirar del sud del Líban i que respondran a qualsevol amenaça de Hezbollah. Avui ha sigut el primer dia sense bombardejos des de l'entrada en vigor de l'alto al foc.
6: Molt pendents a aquesta hora d'aquestes negociacions, al més alt nivell que encapçalen en el vicepresident nord-americà J.D. Vance, que ha aterrat a primera hora d'aquest matí a Suïssa, i per la banda iraniana el ministre d'Exteriors i el president del Parlament, que són al país al PI des d'ahir al vespre. Abans de la reunió cara a cara, en marxa aquesta hora a porta tancada, les dues delegacions s'han reunit per separat amb els mediadors. Abans de pujar a l'avió que l'ha portat a Suïssa, J.D. Vance s'ha mostrat confiat amb les negociacions amb l'Iran.
25: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
6: La diplomàcia dels Alps dona el tret de sortida als 60 dies de converses per arribar a un acord de pau definitiu a l'Orient Mitjà, en aquests moments amb el focus posat al Líban. Sembla que la pressió de l'Iran ha funcionat, almenys aquesta nit, la primera sense bombardejos al sud del Líban, després d'un centenar de morts en els primers dos dies de treva entre Israel i Hezbollah. Un altre dels esculls és el programa nuclear iranià. Des de Teheran, el president del país, Masoud Pezeshkian, ha tornat a negar que vulguin la bomba nuclear, però...
26: No renunciarem al nostre dret a l'enriquiment i ells també us veuran obligats a acceptar-ho. Tots sabeu
0: què deia el president dels Estats Units i ha fet un gir complet de 180 graus.
6: Les negociacions que avui s'han reprès a Suïssa havien de començar divendres fa dos dies, però l'Iran les va ajornar pels bombardejos d'Israel al Líban.
1: I Ucraïna ha aconseguit deixar sense combustible les benzineres de la península de Crimea, ocupada pel Kremlin des del 2014. Els drons ucraïnesos també han atacat els ports a banda i banda del pont de Kerch, que uneix aquest territori amb Rússia. Almenys 5 persones han mort i una trentena han quedat ferides. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
7: Bon dia. Zelensky ha confirmat que han colpejat un dipòsit de petroli del port de Kerch i un ferri. Com a conseqüència, s'ha hagut de suspendre el transport marítim per l'estret i la circulació de trens i cotxes pel pont de Crimea. Fragments dels drons també han impactat contra un edifici residencial i han provocat víctimes civils. L'exèrcit ucraïnès fa setmanes que intenta aïllar Crimea bombardejant les carreteres i centenars de camions que subministren la regió ocupada. Això ha obligat el governador Sergei Aksionov a prendre la mesura inèdita de prohibir als veïns la compra de benzina.
8: A partir de les 9 del matí se suspèn la venda de combustible en efectiu amb targeta i amb cupons a les gasolineres per les persones de Crimea. Només se subministrarà combustible a les agències governamentals que garanteixin el funcionament i la seguretat de la República de Crimea.
7: Per culpa dels atacs ucraïnesos, les autoritats de Crimea també han suspès el servei de trens nocturns i han restringit la circulació de motocicletes i patinets perquè el seu so es confon amb el dels drons. Algunes botigues i supermercats també han començat a quedar-se sense productes bàsics i milers de turistes han cancel·lat les seves vacances a un dels principals destins de platja per als russos.
1: I a Colòmbia, eleccions avui marcades pel ressorgiment de la violència. El president Gustavo Petro ha anunciat la mort en combat del líder de la dissidència de la guerrilla de les FARC al departament de Cauca. En aquest clima de tensió, Colòmbia escull avui nou president. La segona volta de les eleccions decidiran si el país gira cap a l'extrema dreta o manté el seu rumb cap a l'esquerra. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
9: Fa 4 anys, Colòmbia triava les urnes per primera vegada un cap d'estat, un president d'esquerres, cosa que no havia passat en els seus 200 anys d'història, el president sortint, Gustavo Petro. Les eleccions presidencials d'avui són un cara o creu a les urnes. L'extrema dreta s'ha menjat a la dreta tradicional colombiana, que ha optat per encolumnar-se darrere del candidat Abelardo de la Espriella, un empresari i advocat outsider en política, amb un discurs radical populista conservador, de mà de ferro contra la inseguretat i a favor també de més neoliberalisme. El seu rival a les urnes és el senador d'Esquerres, Iván Cepeda, un conegut polític i activista a favor dels drets humans, que va perdre el seu pare, també senador com ell, en mans dels paramilitars durant els anys 90, un vot polaritzat al dels colombians. Les enquestes donen com a guanyador el candidat de l'extrema dreta, ja va guanyar la primera volta el mes passat, però l'esquerra espera seduir alguns dels 17 milions de colombians que no van optar la primera volta per anar a les urnes. En parla Manuel Camilo González, professor de Relacions Internacionals de la Universitat Javeriana.
10: Sí, són los indecisos, y particularmente son indecisos que usualmente podríamos uno localizar. Uno, urbanos, y dos, que efectivamente no tienen partido, por lo menos no se sienten representados por los partidos, digamos, que actualmente están en el sistema político colombiano.
9: El recompte de vots a Colòmbia és ràpid i ja cap a la mitjanit hora de Catalunya es podria saber qui és el nou president del país andí. Si Colòmbia manté l'esquerra al govern per segon mandat en la seva història o bé entra al club de països sud-americans d'extrema dreta com l'Argentina, Xile i l'Equador.
11: Catalunya migdia. Amb Eva Compte.
26: Atenció, Catalunya! S'obre el recinte de la Traca Fest. Aquí no hi ha escenaris, hi ha metges. No hi ha avisos, hi ha trons. La festa més gran de l'any només dura una nit. Aquest Sant Joan, vine a la Traca. Troba la millor pirotècnia i peta-ho en gran. Busca la teva caseta a latraca.cat avui mateix.
27: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
28: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
29: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
30: Estrellita, Janice,
31: Mestiva
32: Comet. Una revetlla amb la millor companyia.
33: El grup de teatre La Cubana ha inaugurat aquest vespre.
34: Com que no hi ha local, tenim el carrer?
35: El carrer és l'escola de La Cubana.
32: Una companyia que ha fet història.
36: Oh, això és una bogeria, no?
37: Era màgic.
2: Va ser màgia pura.
4: Més enllà de la Cubana. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
5: Tant de bons em fessin un cada dia, tinc.
12: L'òpera Carmen de Georges Bizet arriba a Tarragona. Gaudeix d'una història de passió, llibertat i emoció que cobra vida a l'aire lliure.
13: Els dies 26 i 28 de juny, a les 21:30, al Teatre Auditori Camp de Mart, amb un repartiment internacional de primer nivell.
12: Entrades a entrades.tarragona.cat i a les taquilles del Teatre Tarragona.
13: Patrocinat per Estival Grup i Grupo Cooperativo Cajamar.
14: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
15: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
14: Sense filtres.
15: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
14: Sense pèls a la llengua.
15: I a més també podem anar a sopar, eh?
14: Sense vergonya.
15: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
14: Però amb molta, molta cafeïna.
15: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
14: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
11: Catalunya migdia. Amb Eva Compte.
1: 5 minuts i arribarem a 2:45. La veu es pot convertir en la clau per saber com evolucionarà un malalt d'ELA, segons dos estudis amb participació de l'Hospital de Bellvitge i Lidivell. S'han presentat coincidint avui amb el Dia Mundial d'aquesta malaltia, Vicent Mipsut.
0: Els estudis busquen millorar el diagnòstic i el tractament dels pacients d'ELA, mostren com els biomarcadors biològics i l'ús de tecnologies digitals poden ajudar a anticipar l'avenç de la malaltia sense que els pacients s'hagin de moure de casa. La doctora Mònica Povedano, coordinadora de la Unitat Funcional de Motoneurona de Bellvitge, assegura que millorar el diagnòstic permet personalitzar millor el tractament i destaca el paper de les anàlisis de la veu.
16: Petits canvis de la veu a través de la lectura d'un text, a través d'una repetició de síl·labes, nosaltres podem establir que aquest malalt tindrà en un curt termini una alteració de la deglució, i això ens permet fer una acció preventiva, és a dir, actuem abans evitant un problema.
0: L'ELA té una incidència d'entre un cas i mig i dos casos nous per any per cada 100.000 habitants i se'n diagnostiquen 3 cada dia a l'estat, on hi ha prop de 4.000.
1: Intentar completar la col·lecció de cromos del Mundial de Futbol ha superat totes les expectatives i l'empresa que els comercialitza, Panini, s'ha quedat sense estoc diverses vegades, però assegura que aquests problemes es resoldran aquesta setmana. I aquesta bogeria pels cromos del Mundial es pot veure, sobretot, als voltants del Mercat de Sant Antoni de Barcelona, un dels punts més importants d'intercanvi. Maria Guixà, bon dia.
17: Què tal? Bon dia. És una bogeria col·leccionista que no hi entén d'edats. Per exemple, veus nens canviant cromos amb pares o avis d'altres nens, avis canviant cromos amb altres avis, tot plegat per un únic objectiu, és el de completar tan aviat com sigui possible aquests 980 cromos de la col·lecció Panini del Mundial. El Julen té 9 anys i ja ho ha aconseguit, i és gairebé a prop de fer-ho el Xanti, que en té 12.
18: Acabo de completar la col·lecció del Mundial. Molta alegria i sacrifici.
19: Els més bons, que és Messi, Cristiano Ronaldo, els tinc i em queden més o menys unes 30, i avui he canviat molt i espero que em quedi menys.
17: L'intercanvi de cromos fa que puguis estalviar-te comprar-los. Cada sobre quiosc val 1,50 € i a cada sobre n'hi van 7 de cromos. Per tant, intercanvies la forma més ràpida, i aquí qui té molta, molta mà esquerra són els avis.
20: Tenen clar ells, perquè ja ho han provat amb altres col·leccions, de que vindre aquí és canviar cromos, mirar cromos. Jo sóc el que fa la llista i ells són els que miren la cara dels jugadors, jo no les coneixo.
21: Jo penso que això passarà el temps i ell se'n recordarà de mi. I això és algo que he conegut de tota la vida.
17: Els cromos més buscats aquí a Sant Antoni són els de Messi, Cristiano Ronaldo i Mbappé.
1: I aquests que sentim, els britànics The Prodigy, han omplert l'escenari principal del Sonar de ritmes trencats i nostàlgia. El Festival de Música Electrònica ha tancat edició aquesta passada matinada del canvi de direcció amb 150.000 espectadors. Són 10.000 menys que l'any passat.
11: La proposta.
1: 2 minuts i arribarem a 2:45. 2 minuts que, com sempre, dediquem a la proposta. Avui ens la fa amb Vicent Mipsut. Vicent, que ja ets a l'estudi.
0: Sí.
1: Bon dia. Ens proposes, Vicent, em deies, una ruta pel sud del país.
0: Sí, una excursió per la Terra Alta, com un tas per gaudir de la comarca, la Via Verda entre el Pinell de Brai i Arnes, un recorregut assequible de poc més de 20 quilòmetres per l'antic traçat de la Via Fèrria que unia Tortosa amb la Puebla d'Ixar, a Terol, i que va quedar en desús a principis dels anys 70. Aquest tram de la via es pot fer a peu, en bicicleta òbviament, i ho diguem especialment en un dia com avui, evitant hores de massa calor, i eixint d'hora o quan baixa el sol, perquè ens permet veure unes postes precioses. A més que els túnels de l'antiga via ens ajuden

0: ideal per a gaudir de l'arquitectura de pobles com Arnes, Horta de Sant Joan o el mateix Pinell de Brai, però també de bona gastronomia i del vi de la terra alta.
1: En prenem nota. Gràcies, Vicent.
0: Vinga.
1: Senyals horaris de 2:45, la informació esportiva, Sergi Camps, bona tarda.
2: Bona tarda, Eva. Com va dir l'escriptor Johann Paul Friedrich, el més indestructible dels miracles és la fe humana de creure-hi. El Barça va caure ahir humiliat a València, no és falta d'actitud, és que el València és millor, ras i curt. Tot i això, l'esport no té lògica i el Barça ara tindrà dos partits a casa per endur-se l'ACB. Potser és l'últim miracle de Xavi Pasqual. Ara en parlem. El dia que s'acaba la Volta Ciclista a Catalunya amb el fenomen Paula Blasi continuant el seu any màgic. Ara també ho analitzem. I el dia que veurem quants minuts jugarà avui Lamine Yamal en l'Espanya-Aràbia Saudita del Mundial, ara marxem cap als Estats Units. Abans, però, esport en directe en marxa des de les dues, recta final de la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. N'estem fent la transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio a l'Univers MotoGP del Damià Aguilar.
3: Esquerra, dreta, canvi de direcció, primer i segon. Aquest ritme podria deixar Ogura una mica despenjat, són 8 dècimes.
2: Banyaia va primer, Márquez va segon, a una distància de 2 dècimes. Per tant, la cursa està oberta, amb el Márquez sortia quart, ara està segon, lluitant al primer lloc amb Pecco Bagnaia.
3: Tercera posició per Ogura.
2: Els dos companys d'equip de Ducati lluitant per la victòria. La cursa, com diem, la podeu seguir a l'app i al web de Catalunya Ràdio, a l'Univers MotoGP del Damià Aguilar. Queden 5 voltes per acabar aquesta cursa. N'estarem pendents al Catalunya Migdia Esports a cap de setmana. A Moto3, victòria de Hakim Danish al davant de Brian Uriarte i Máximo Quiles. El català Joel Esteban abandonat per la caiguda que ha tingut. I a Moto2, primera victòria d'Ivan Urtulà, valencià, sobre David Alonso i Philip Salac, 5ena posició per al líder Manu González. Més esport en directe en futbol sala a la final del play-off per l'ascens a la primera divisió femenina. El Linyola, que no ha pogut remuntar l'1-4 de l'anada d'aquest play-off, va perdre contra l'Estrela Futsal gallec a l'anada per 1-4. Avui també ha perdut a Galícia, en aquest cas per 7-4. El Linyola no pujarà de categoria. I en futbol, tornada de la final del play-off per pujar a la segona ref entre el Badalona i el Compostela, partida de la recta finalíssima a l'anada, derrota catalana per 3-0. Municipal de Badalona, Pau Martí, el Badalona ha pogut remuntar aquesta eliminatòria?
4: Doncs no, ha estat a punt, però finalment es queda a les portes de l'ascens al Badalona i doncs posa punt i final a una temporada que s'ha fet eterna. Els escapulats han guanyat avui el Compostela, sí, com deien, però s'han quedat curts, ja que ho han fet per només 2 gols, com deies. Després de perdre 3-0 a l'anada, era una missió complicadíssima la de remuntar. Ja ho van fer en la passada eliminatòria contra el Cornellà, on el Badalona amb només tan sols 45 minuts va ser capaç de marcar 3 gols. Avui ha estat a punt, perquè el segon ha arribat, el primer ha arribat al 69 i el segon al minut 90, però finalment no ha estat capaç de completar l'èpica i el Badalona s'ha quedat, com dèiem, a les portes de l'ascens. Així doncs, el mític Compostela és equip ara de segona ref i el Badalona, un equip que estava cridat a pujar de forma directa, haurà de jugar com a mínim una temporada més a la 5ª divisió del futbol estatal.
2: Aquest és el panorama d'Esport en Directe a aquesta hora, amb la Nàdia Roig a la producció i el Macià Closes al muntatge musical. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
5: Catalunya Migdia Esports, amb Sergi Camps.
2: Amb un ull posat a aquesta cursa de MotoGP, ara la diferència entre Marc Márquez, que va primer, avançat Pecco Bagnaia, i l'italià és de 0.6. Per tant, ara mateix Marc Márquez guanyaria aquesta cursa llarga de la República Txeca. Obre una mica de forat al tro de Cervera. De seguida confirmem aquesta victòria, tant de bo sigui així. Però abans parlem de ciclisme, quan passen 4 minuts gairebé de 2:45 de la tarda, perquè acaba de finalitzar la Volta a Catalunya amb la tercera etapa entre Mataró i Barcelona, final a l'avinguda Maria Cristina de la capital del país. Enviat especial de Catalunya Ràdio a la Volta, Isaac Vilalta, què tal? Bona tarda.
6: Què tal, Sergi? Bona tarda.
2: Victòria d'etapa de Marian Bosch i victòria de Paula Blasi a la General. Per tant, Paula Blasi continua el seu any màgic.
6: Sí, després de vèncer a l'Amstel, d'emportar-se també a la Vuelta, de guanyar Durango, de guanyar el Tour dels Pirineus, s'emporta la Volta, la cursa de casa, una cursa que ella va sol·licitar expressament poder-la disputar, i de fet, després de la victòria d'etapa d'ahir, estava cantat, que avui s'acabaria emportant la General, així ha estat. A més, ho ha fet amb diferència respecte de les perseguidores. Per tant, Paula Blasi, que s'emporta amb 23 anys la seva primera volta després de l'exhibició d'ahir a la Molina, i una altra catalana, la Mireia Benito, que ha acabat a la 5ª posició. Per tant, grandíssima volta per les ciclistes de casa.
2: Què destaquem, Isaac, d'aquesta última etapa?
6: Mira, que s'ha resolt a l'esprint, tal com era previsible, i que si la volta, l'organització hagués

0: dibuixat un final de somni hagués estat aquest. Victòria d'etapa de Marianne Vos, 39 anys, la millor ciclista de la història, ja havia guanyat aquí a la Volta, va voler tornar aquí a la prova catalana i avui ha guanyat a la tercera etapa a l'esprint, imposant-se a Nehove, la seva companya d'equip, i amb victòria d'etapa per ella. A partir d'aquí, doncs, la resta de ciclistes importants, no hi ha hagut moviments a la classificació general, i sí que brilla la 14a posició final de Laura Gómez, ciclista de Sabadell, tercera catalana, darrere de Paula Blas i de Mireia Benito, la ciclista del Massi Baix Ter, que patint molt, ahir va fer una grandíssima ascensió a la Creueta, després a la Molina, i que avui, just acabar l'etapa, estava desfeta, però ens ho explicava així.
1: Molt contenta, no? Sí que l'última etapa ha sigut una mica... molt intensa, no? Jo he tingut una avaria mecànica just al golf entre Sabadell i Terrassa. M'han deixat una bici una de les meves companyes, la Laia Puig de Fàbregas, que per sort he pogut tornar, m'ha costat la vida, però he pogut tornar a enllaçar.
0: Doncs les paraules de Laura Gómez, tercera classificada d'entre les catalanes, avui ha pogut acabar patint aquesta etapa per culpa dels problemes mecànics, 14a l'etapa d'ahir, 14a també la classificació general, i de fet ens destacava aquest bon paper d'entre les catalanes només per darrere de Paula Blas i de Mireia Benito.
1: Bueno, la veritat és que per mi elles dues són grans referents, no? Així que, bueno, les dues han sortit del Massi Baix Ter, llavors, em queden lluny encara, però cada cop estic una mica més a prop, no? També acabo de començar amb... no puc estar més agraïda d'haver tingut l'oportunitat de córrer a casa, d'haver fet aquest resultat.
2: Doncs a Laura Gómez, al micròfon de l'Isaac Vilalta. Isaac, deixa'm remarcar el bon moment, no?, del ciclisme femení català, perquè, escolta, Mireia Benito, Paula Blas i, sobretot, a Laura Gómez, estem en un bon moment.
0: Sí, sí, jo crec que des de l'època de Marta Vilajosana i Anna Ramírez, que van ser pioneres en el seu moment fitxant per equips italians, ara, sense cap mena de dubte, és el moment més àlgid del ciclisme català, com deies, amb la Paula, amb la Mireia. Ens podem saltar el guió, Sergi?
2: I tant, home!
0: Sí, espera't un moment. Mireia Benito, 5a classificada, com estàs?
3: Bé, molt contenta.
0: Què portes aquí a les mans?
3: Porto un magdalenes que m'han regalat aquí els companys de Lliure de Gluten, i la veritat és que em fa molt feliç perquè van acompanyades d'un dibuix preciós, així que m'encanta.
0: Jornada rodona, Acaba 5a aquesta volta i mostrant un nivell excel·lent. Ahir va saber patir a la Molina, però en resum la valoració crec que ha de ser molt positiva.
3: Sí, sens dubte. Volem anar cap a casa havent-ho donat tot, i crec que ho hem fet tant a nivell individual com a nivell grupal. Estic super orgullosa i molt agraïda a la feina que han fet les meves companyes. Teníem un equip, una barreja, no? Corredores molt jovenetes de l'equip de desenvolupament i corredores ja més velles, no?, en les quals m'incloc. Llavors, volíem que hi hagués una bona unió de grup, i ha sigut increïble. Realment ha sigut de les vegades que millor hem corregut com a equip, així que a mi això és el que més m'omple de tot el ciclisme, no? Més que resultats individuals, m'encanten els col·lectius, així que haver aconseguit aquest primer lloc de posició per equips realment em fa molt feliç.
0: Ja saps com va això del directe a la ràdio, ja t'hi hem tingut, o sigui que ara t'hem enganxat en directe. Mireia, moltíssimes gràcies.
3: Merci a vosaltres.
2: De les magdalenes, Isaac, les magdalenes de la Mireia Benito, això passarà a la història de Catalunya Ràdio. Escolta, baixes de la bici, et donen magdalenes per recuperar forces. Alguna cosa més, Isaac, abans de tancar?
0: Mira, que ara mateix s'estan tancant tots els actes protocolaris al podi. La Paula Blas encara és al podi recollint diferents mallots, aviat baixarà, intentarem sentir-la aquesta tarda al Tot Gira, i vaja, que la Volta, ara parlàvem amb gent aquí de l'organització, estaven amb una rialla, diuen, home, guanya l'última etapa Marianne Vos i la general Paula Blas, i estan contentíssims des de l'organització de la Volta.
2: Envien aquesta última etapa en aquesta arribada a la capital del país, Isaac, s'ha notat que hi ha més gent del que és habitual?
0: Sí, mira, en línies generals et diria que s'ha notat l'efecte Paula Blasi. Avui al matí, per exemple, era d'hora, a Mataró, a la sortida de l'etapa hi havia un grup molt nombrós de gent davant de l'autocaravana de l'UAE, de l'equip de la Paula Blasi, quan sortia tothom fent-se fotos amb ella. Això no ho havia viscut jo aquí a la volta. A línia general, sí, bona presència d'aficionats, de públic, malgrat la calor que, com a tot el país, està fent avui aquí. Ara està fent molta calor aquí a Barcelona, però sí, jo diria que en aquest sentit podem estar tots molt contents.
2: Doncs l'Isaac Vidal, enviat especial de Catalunya Ràdio a la volta a Catalunya, moltes gràcies, i ens sentim aquesta tarda al Tot Gira, a veure si podem sentir, segur que sí, la Paula Blasi, que, escolta, està fent un any d'aquells per emmarcar fenomen Paula Blasi a damunt de la bicicleta, marcant doncs un abans i un després pel ciclisme català. Gràcies, Isaac.
0: Vinga, adeu.
4: 10, 9, el Barça perdrà. Aquí, evidentment, potes en l'aire, el galliner, ja t'ho pots imaginar, la gent contenta, perquè de passar d'un possible 2-0, evidentment estan vius, i de quina manera el Barça perd el segon partit de la sèrie d'una final.
2: Sentim l'Ernest Macià narrant ahir la derrota del Barça al Roig Arena, 102-75 contra el València, final de l'ACB igualada a una victòria. Ara la sèrie marxa al Palau, on s'hi poden jugar dos partits, dilluns a les 8, tercer partit, i a cinquè, doncs serà el Roig Arena. Oriol Rodríguez, què tal? Bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
2: Ara faré una cosa que és ràdio en directe, Oriol. No parlem de bàsquet encara, perquè vull marxar cap al circuit de Breno, perquè està a punt d'acabar aquesta cursa llarga de MotoGP i l'està liderant Marc Márquez. Connectem amb l'Univers MotoGP amb el Damià Aguilar, allà ve el web de Catalunya Ràdio. Marc Márquez primer, Ayogura segon i Bagnaia tercer. Ho té tot de cara al tro de Cervera per guanyar aquesta cursa.
6: Sprint, mira, problemes per Acosta. Adéu Acosta. Última volta, és l'última volta. Primer sector, Márquez, 590 mil·lèsimes sobre Ayogura. Atenció, que arriba Dijan Antonio com una fletxa per intentar pujar al podi. Bagnaia en mode supervivència. En mode supervivència era Marc Márquez, però no. Marc Márquez ha fet la volta ràpida i ha fet l'avançament guanyador quan era el moment, quan ell ho tenia escrit. I segurament té el paper també guardat a la granota o a la bota, perquè això està escrit en alguna banda. És una llegenda, no és un pilot, és una llegenda. S'acosta Dija. En joc la primera posició i la tercera. Tercer sector, Marc Márquez, 554 mil·lèsimes. Vull veure el Marc, ensenyeu-me'l. Vull veure el Marc, ara el veig, semirecte. Ogura no hi arribarà. Aquesta es guanya per experiència. República Txeca pot repetir la victòria, la pot repetir, la de l'any passat. No estava previst. En mode recuperació, en mode remuntada, en mode tro de Cervera, ziga-zagada pujada, ha fet un tercer sector per treure's el barret. La semirecta i arriba al final. Última ziga-zaga. Esteve, tro, i més tro. Orgasme sideral a la República Txeca amb la victòria del tro de Cervera.
2: Doncs el Damià Aguilar amb aquest orgasme sideral a la República Txeca. Déu-n'hi-do aquesta victòria de Marc Márquez. Sortia quart, acabat primer. Primer Marc Márquez, segon Ayogura, tercer Peco Bagnaia, que s'ha desinflat en aquesta recta final de la cursa. I amb aquesta victòria de Marc Márquez se situa a 40 punts del líder Marco Bezzecchi. Recordem que no ha pogut córrer aquesta cursa perquè va ser desqualificat per agredir d'alguna manera a un Marshall, doncs ahir al circuit de Breno. Marc Márquez ha guanyat aquesta cursa, ho hem viscut en directe a l'Univers MotoGP dins del Catalunya Migdia Esports cap de setmana. Buscarem les primeres reaccions del pilot de Cervera, a veure si les podem sentir abans de les 3 de la tarda. I ara sí, Oriol Rodríguez, hem fet una mica un coitus interruptus per sí. L'orgasme sideral de Marc Márquez, coitus interruptus del bàsquet, ahir derrota del Barça al Roig Arena, derrota de molt, i podria haver estat encara pitjor. Ahir, Oriol, de fet, males sensacions des de l'inici.
5: Ahir va el Barça començar amb un parcial d'11-0, que ja va ser una avançalada que passaria durant el partit. El Barça va perdre 27, va arribar a perdre de 36, i tot el que havia anat bé dos dies abans, sobretot amb el llançament de triple, ahir el Barça es va quedar amb un 19% de percentatge, el València va pujar a un 52%, sí que és veritat que els llançaments de 3 que havia pogut llançar d'una manera més còmoda el dijous, ahir la defensa de l'equip de Pedro Martínez va ser molt més intensa, i per tant ahir el Barça va veure com a València li passava pel damunt, va guanyar de 27, 102 a 75. La notícia positiva és que el Barça ve de València sí. Cap a Barcelona amb un empat a 1 a l'eliminatòria, però ahir el que es va evidenciar és que el València, quan ha de córrer, ho fa d'una manera molt més solvent, i el Barça no hi pot fer res. Ahir Panter, que va acabar per exemple, desqualificat, va quedar a només 2 punts, a Claiborne també amb 2 punts, només la Provitola va treure una miqueta el cap al segon quart amb 14 punts, però vaja, va ser un desastre pel conjunt de Xavi Pasqual, que ahir explicava que l'eliminatòria, de totes maneres, tot i perdre ahir de 27 punts, està empatada a una victòria.
7: Per això ens dubta, abans de venir a València, tornar a Barcelona amb 1-1 era un bon resultat, sempre en play-off, sempre quan guanyes tens la sensació de que no pots perdre i quan perds tens la sensació de que no pots guanyar. Això sempre passa així, però immediatament el dia següent ja tothom es recupera, tothom pensa en el següent partit i bueno, l'eliminatori està 1-1 simplement.
5: Ahir el Barça no va poder parar Montero amb els 19 punts, però és que també Qui amb 15, De La Rea amb 10, Pradilla amb 10, Mur, que també va treure cap amb 3 triples amb 11 punts, Sima, fins i tot el gironí amb 9 punts, van ser inabastables pel Barça. De totes maneres, Joel Parra, que ahir no va tenir un bon partit, es va quedar amb 16 punts, però sense poder tenir el bon partit que havia tingut 48 hores abans, diu que són capaços de poder guanyar els 2 partits a Palau Blaugrana i, per tant, guanyar 3 anys després la Lliga.
8: 2 partits a casa, amb la nostra gent, per poder guanyar un títol com és la Lliga, així que res més. Crec que al final el que va passar a la Lliga regular és que la Lliga regular hem demostrat en aquests play-offs que va ser un mal partit, un mal dia i ja està. Esperem un Palau ple i que ens empentin per intentar aixecar un títol amb la nostra gent.
2: Ara la sèrie marxa al Palau, 2 partits, el primer dilluns demà, i el segon demà, el dia de Sant Joan. Sí. Alguna estadística, Oriol, per l'Esperança?
5: Que s'han enfrontat 6 vegades aquesta temporada i que hi ha 3 victòries pel Barça i 3 pel València, per tant aquí tenim una certa esperança, però una que a mi em fa una mica de mal rotllo i és que el València li ha clavat de mitjana,
2: Sí.
5: De mitjana 105 punts al Barça en els 3 darrers partits, els 2 de play-off, i el que ara estava parlant Joel Parra va ser aquell del 77-102, l'última jornada de la fase regular, amb moca durada al Palau Blaugrana. Esperem que demà la cosa canviï, el Barça pugui sumar la victòria i rematar-ho el dia de la revella, tot i que, evidentment, contra un Super València no cal enganyar-nos, que serà, evidentment, molt, molt complicat.
2: T'he demanat una estadística per l'Esperança, no una estadística per obrir la finestra i saltar des del balcó fins al carrer, diguem-ne. Però bé, l'Oriol Rodríguez sempre optimitza. Gràcies, Oriol. I per ser encara en bàsquet, el Bàsquet Girona ha anunciat que l'aler anglès Cameron Hildred no continuarà a l'equip. Hildred el van fitxar a finals de març i ha jugat 10 partits amb l'equip gironí. Passen 2 minuts gairebé de 3:15 de la tarda. Marxem a publicitat i de seguida tornem per rematar el programa parlant del Mundial. Avui juga la selecció espanyola amb una incògnita. Quants minuts jugarà Lamine Yamal?
9: Atenció, Catalunya! S'obre el recinte de la Traca Fest. Aquí no hi ha escenaris, hi ha metges. No hi ha avisos, hi ha trons. La festa més gran de l'any només dura una nit. Aquest Sant Joan, vine a la Traca. Troba la millor pirotècnia i peta-ho en gran. Busca la teva caseta a latraca.cat avui mateix.
10: Bon dia!
11: En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
12: Tranquils, que no ens avorrirem.
11: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
13: Catalunya migdia esports, amb Sergi Camps.
2: 3 minuts per sobre de 3:15 de la tarda. Obrim la carpeta del futbol i marxem cap a Atlanta. Sònia Gelmà, què tal? Bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
2: Atlanta, ho dic bé, eh? No t'has mogut de lloc.
14: Sí, Atlanta.
2: Molt bé.
14: No m'he mogut de lloc, eso, no es jugo el partit.
2: Sí. Molt bé, bé. Potser fas turisme i t'agafes doncs, algun transport i vas una mica lluny. Enviada especial de Catalunya Ràdio en aquest Mundial 2026. Avui Sònia juga a la selecció espanyola, ho fa contra l'Aràbia Saudita a les 7 de la tarda, hora nostra. Amb aquesta incògnita, quants minuts jugarà Lamine Yamal, hem pogut sentir protagonistes.
14: Luis de la Fuente va anunciar que hi hauria canvis a l'11 i el més previsible és aquest, el de l'entrada de Lamine Yamal, sobre qui va dir que estava de tornada, tot i que no va voler confirmar que seria titular, però només cal sentir-lo per veure que quan parla de la quantitat de minuts li apareixen més d'una única part. La pista és bastant clara.
15: Pero lo que sí os digo con total garantía de que es así, están muy picados, muy picados. Y seguro que mañana la cara va a ser totalmente diferente.
14: Aquest era Luis de la Fuente parlant de com estaven els jugadors després de les crítiques que hi ha hagut amb el partit contra Cap Verd, que suposaran una motivació extra, ara ho sentien, pels seus futbolistes, i ja li va bé. I dèiem que Lamine Yamal, en principi, tindrà minuts ja des de l'inici. Cal veure si deixa fora de l'11 Ferran, Gavi, o no juga cap dels dos, perquè Olmo és una altra de les opcions que ha guanyat força durant la setmana, però el seleccionador veu molt bé la Minyama, li està convençut que els pot ajudar, i jo diria que pel que diu, des de l'inici.
15: Pues os digo que es fantástico, está en un momento muy bueno. Lo de los minutos, creedme que es una referencia. Esté 55, 58, 63, eso dependerá del partido. Puede haber partidos con mucho ritmo y mucha exigencia y a los 25 minutos estás fundido. Y otros que juegas más tranquilo, que no hay tanta intensidad, tanta presión, y te da para jugar 80.
14: I el mateix Lamine Yamal, de fet, ha concedit a les últimes hores una entrevista al País, una entrevista força interessant, on parla de la seva posició al camp, que es veu en un futur jugant pel mig, perquè creu que allà li serà més fàcil desequilibrar, que ara es troba molt sovint amb tres jugadors marcant-lo a partir de les ajudes, on també parla de la fama i on valora aquest entorn periodístic i el judici que es fa del joc d'Espanya després d'un únic partit.
10: También he sacado una conclusión, que los periodistas tenéis mucha prisa por acabar vuestro trabajo. Ponedle que estamos en la primera jornada. España ha hecho un punto, Portugal ha hecho un punto, Argentina ha ganado 3-0, Francia ha ganado 3-1. ¿Y pensáis que Francia y Argentina van a llegar a la final los dos? Y estamos en la primera jornada del Mundial. Y pues es algo que yo no comprendo, o sea, como que en vez de disfrutar de los partidos queréis sacar una conclusión muy rápida. O sea, para vosotros ahora España es malísima. Para los que sabéis, sabéis que no. Hasta el día 19 de julio no vais a saber quién va a ganar y vosotros queréis saberlo hoy.
14: Doncs avui el que sabrem és si Espanya es complica o no més la vida del que ja ho va fer amb l'empat a Cap Verd, aquest partit a partir de les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita, una selecció habitual dels Mundials, però que només ha passat un cop la primera fase, va ser precisament a Estats Units el 94, va arribar fins a vuitens. Només un dels 26 futbolistes d'Aràbia Saudita juga fora de la Lliga Saudita. Es tracta de Saud Abdulhamid, lateral dret del Lens francès. La resta, tots a la Lliga Saudita.
2: Doncs aquest partit a les 6 el seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I aquesta matinada, Xavi Soler, què tal? Bona tarda.
12: Bona tarda.
2: Hem sabut quina és la tercera selecció classificada pels setzens, que és la primera de les a priori grans, doncs, que fa la feina.
12: Sí, és la selecció d'Alemanya, que ha remuntat contra la Costa d'Ivori per guanyar 2-1 amb un protagonista clar, el davanter de l'Stuttgart, un DAF, que ha sortit el 15 de la segona part i ha marcat els dos gols per remuntar el gol inicial de Kessié. Com diem, Alemanya és la tercera classificada fins ara als setzens, després de les anfitriones, que han sigut les primeres, curiosament, Mèxic i Estats Units. I històric, aquesta matinada, primer punt de Curaçao en un Mundial de futbol, la selecció del país més petit que ha participat mai en un Mundial, empatar contra l'Equador, país que, sense ser dels més grans, té 40 cops més habitants que Curaçao. 0-0 en un empat, com diem, històric. A última hora també tenim la clara victòria japonesa, 0-4 contra Tunísia, que ja elimina els africans.
2: I d'ahir a la tarda, Sònia destaca la clara victòria dels Països Baixos contra Suècia, els Països Baixos de Ronald Koeman, amb protagonisme, doncs, per Frenkie de Jong.
14: Sí, De Jong va ser titular i va jugar 59 minuts. Prèviament Koeman ja havia advertit que no estava al 100% i d'aquí que no sorprengués que el canviés. El motiu podria ser el genoll, tenint en compte el que va dir el mateix De Jong al final del partit.
16: La rodilla está un poco afectado, pero ya estaba antes del partido y estoy bien. Estamos contentos, hemos ganado 5-1, hemos marcado muchos goles. Yo creo que hemos demostrado que tenemos muchas fortalezas y podemos marcar en diferentes situaciones.
2: Doncs en clau Barça esperem que no sigui res aquesta afectació del genoll de Frenkie de Jong. A banda d'aquest Espanya-Aràbia Saudita, Xevi, què més tenim en aquesta jornada d'avui?
12: A les 9, a priori un partit molt desnivellat entre Bèlgica i l'Iran, la selecció de l'encara gironí Witsel i de jugadors destacats com Doku, Courtois, De Bruyne o Trossard va sumar només, recordem, un empat contra Egipte a la primera jornada. I a la mitjanit, l'Uruguai d'Araujo juga contra Cap Verd, això és el mateix grup que la selecció espanyola. A partir de les 3, tu i jo, Sergi, quedarem per veure el Nova Zelanda d'Egipte.
2: A casa teva o a casa meva?
12: A casa meva. Avui.
2: Molt bé, doncs jo porto les patates rosses i una refresca de cola, per no dir marques.
12: Que bé senten a les 3.
2: Sí, sí, noi, sí. A l'Univers Futbol, abans de tancar-lo, Xevi destaca una notícia d'ahir també, perquè ja tenim complerta la primera divisió de la temporada que ve.
17: El árbitro se lleva el silbato a la boca y pita final,
18: final,
17: final, final, final, final, final, final. El Málaga es de primera división. El Málaga vuelve a la primera división. La fiesta en clave blanquiazul. Unión Deportiva Almería 1, Málaga Club de Fútbol 2.
2: El Málaga agafa doncs aquest últim tren.
12: D'on descarrila l'Almeria del tècnic català Rubi. El Málaga va tornar a capgirar el factor camp. Últimament sol ser molt habitual en partits decisius. Va guanyar 1-2 al camp de l'Almeria, un equip sense gaires noms destacats al Màlaga. El seu jugador referència és un davanter amb el sobrenom de Chupe, que hi va marcar el seu 25è gol a la Lliga, amb dos jugadors catalans, Víctor García, de l'Hospitalet, i Haitam, de Polinyà, i un tècnic andalús, Juanfran Funes, que es feia càrrec del primer equip a la jornada 15, provinent del filial, i que ha aconseguit un grup de jugadors molt compromesos amb ell, com es veia a la roda de premsa posterior d'ahir.
18: Y luego, bueno... Esto ya no lo van a dejar, yo anticipo que no lo van a dejar.
12: I amb un aficionat tan il·lustre com Antonio Banderas, que hi felicitava l'equip per l'ascens. La rua per celebrar aquest ascens pels carrers de Màlaga es farà demà dilluns.
2: Gràcies, Xavi Soler. També gràcies, Sonia Gelmà, des d'Atlanta. Fins ara.
12: Adéu.
14: Vagi bé, bon dia.
2: I encara més futbol, perquè a Sabadell encara recuperen de la festa d'ahir.
19: Un dia de partit!
20: Un dia de partit!
19: El camp jo vaig anar! Només entrar a la grada!
2: Milers de persones es van aplegar pels carrers de la ciutat i davant de l'Ajuntament per acompanyar els jugadors i l'staff a la rua de celebració de l'ascens a la segona divisió. Biel Cadilla, què tal? Bona tarda.
21: Hola, bona tarda. Sí, en aquest cas cantaven a segunda, però ho feien per celebrar precisament que han ascendit de divisió. Una celebració en què es va desfermar l'eufòria, sobretot durant el trajecte del de l'autobús que va portar els jugadors des de la nova Creu Alta fins a la plaça de Sant Roc, però també després al balcó de l'Ajuntament, on un dels primers a agafar el micròfon, tot i no tenir gairebé veu, va ser el tècnic Ferran Costa.
22: Sabeu una cosa? Sou collonuts. Tots, tots, tots. I durant un temps us han fet creure que no ho éreu tant. I aquest equip, a base de treball, d'escoltar la lletra de l'himne, de sentir-la i de trencar-se la cara cada partit, i quan vosaltres no ho veieu, perquè els he rebentat d'entrenar i els cabrons han aguantat, el que han fet és recordar-vos un gran que és aquest escut.
21: També hi va haver moments emotius, com quan Kaiser va fer referència a José Ortega, porter de 36 anys, que està de baixa des del mes de gener per un tumor al conducte urinari, i també es van sentir molts càntics reclamant a jugadors com Diego Foli, Urri o el Chino Astals que es quedin al Sabadell de cara a la temporada que ve.
2: Gràcies, Biel. Sentim Marc Márquez després de la victòria d'avui al circuit de Breno.
23: So, yeah, we're the longest six laps... Of the year, no, I will not say of my career, but of the year, and yeah, definitely across the line, by first position, super happy.
24: An incredible performance. Congratulations.
23: Thank you, thank you.
2: Doncs Marc Márquez content després d'aquesta victòria al circuit de Breno. L'hem explicat en directe a l'Univers MotoGP a Catalunya Migdia Esports a cap de setmana. En motor, més enllà d'aquesta victòria de Marc Márquez al circuit de Breno, Alfons Gorina, què tal? Bona tarda.
25: Bona tarda.
2: Tenim dos apunts més. El primer, de trial.
25: Prova del Mundial de trial a Camerino, a Itàlia. Toni Bou ha guanyat la primera mànega d'avui al davant de Jaime Busto i Miquel Gelabert. I Berta Avellán també s'ha imposat a la primera mànega davant la italiana Sofia Rabino i la txeca Pechakova. Ara està en marxa la segona volta. També prova del Mundial d'Enduro a Portugal. El líder d'Enduro GP i Enduro 1, Josep García, va guanyar ahir les dues categories i ara s'està disputant la segona jornada.
2: Gràcies, Gorina.
25: Fins ara.
2: I rematarem el programa amb hoquei patins, perquè aquesta tarda l'Igualada i les Comes volen tornar a sumar una victòria i forçar el cinquè i definitiu partit de la final de l'Hockey Lliga. Marc Andrés, què tal? Bona tarda.
26: Bona tarda. Aquest vespre, 8:45, Igualada-Liceo, l'últim partit de la temporada, segur a les Comes. Això sí, els igualadins no volen que aquest sigui el seu darrer partit de la temporada. L'equip de Marc Montaner vol tornar a guanyar el Liceo i forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga, que jugaria a Galícia dimarts també a 8:45. Abans, però, tot el focus dels igualadins se centra en aquest vespre, amb les Comes plena a vessar i amb la confiança de la feina ben feta al tercer partit. En va parlar i el tot gira Arnau Martínez.
27: Nosaltres hem de fer les coses ben fetes i evidentment, si juguem bé, fem el nostre joc, ahir es va veure que si tu marques la diferència a la pista, doncs aquests factors externs no són tan determinants.
26: Per cert, igual que el partit de divendres, l'Igualada no podrà comptar amb Roger Bars, el capità de l'equip, recordem-ho, es va operar del genoll dilluns passat.
2: Gràcies, Marc. Un minut mal comptat i arribarem a les 3 de la tarda. Encara tenim temps per dir-ne un parell de tennis. A les 3, la final del torneig de Halle entre Fritz i Tiafoe. I des de 2:45 en dansa, la final del torneig de Queens, també sobre herba, entre Cerúndolo i Paul. Està ara mateix el primer set, 2-1. Guanya, de moment, Cerúndolo, l'argentí, el nord-americà, Paul. Nosaltres, la gent d'esports, anem a fer un cafè, ens prenem un respir i de seguida tornem a les 4 amb el Tot Gira, amb el David Clopés i companyia, fins a les 9 del vespre. Avui analitzarem la derrota del Barça ahir a la final de la Lliga CB contra el València, el Roig Arena, amb una derrota duríssima. Ho analitzarem amb el Joan Creus i la Carme Lloberes, a veure què pot fer el Barça per sumar aquesta Lliga a CB. També parlarem amb Paula Blasi, la campiona de la Volta Ciclista a Catalunya. Parlarem del seu any màgic, realment un any d'aquells per emmarcar de la ciclista d'Esplugues. I també doncs parlarem d'aquest partit d'Espanya, la selecció espanyola, que juga a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita, el seu segon partit en aquest Mundial. Veurem quants minuts disputa Lamine Yamal, l'estrella de la Barça, a veure quants minuts juga el jugador del barri de Rocafonda de Mataró. Nosaltres ens farem un respir i a les 4 més esports a l'antena de la Ràdio Nacional de Catalunya.
0: Calafell Ràdio. Són les 3.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.
2: Bon amor, GTM. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero, que te quiero.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.

Bon dia de nou a tothom, amants de la música clàssica. Avui hem començat sentint una part més de les variacions Goldberg. No hi ha dubte que el virtuosisme de Johann Sebastian Bach amb el teclat està fora de dubte. Va adquirir formació en llengües, aprenent llatí, grec, francès i italià en el gimnàsium de la localitat. El 1700, als 14 anys, va rebre una beca per anar a estudiar a Lüneburg, prop de Hamburg. El 1703, un cop acabats els estudis, se l'invita a oferir un concert a Arnstadt, a més d'acceptar el lloc d'organista a la mateixa ciutat. Al mateix temps començava la seva composició de preludis per a orgue sense de moment haver assolit del tot la seva destresa contrapuntística, és a dir, l'ensemble de diferents melodies. A continuació sentirem la famosa tocata i fuga en re menor per a orgue.

En el seu lloc de treball, Bach va tenir alguns problemes amb el cor que dirigia, ja que es veu que era massa exigent. A part d'això, va tenir també problemes laborals, ja que va demanar permís per absentar-se durant 4 setmanes i ho va fer durant 4 mesos. A l'hivern de 1705, per visitar a un amic i assistir als seus concerts. El 1706 es trasllada a Mulhausen, al nord d'Alemanya, per ocupar un puesto d'organista a l'església de Sant Blas. Millor pagat que la feina anterior. Als 4 mesos d'haver arribat al nou lloc, es casa el 17 d'octubre de 1707 amb Maria Bàrbara Bach, una cosina seva de segon grau, amb la que va tenir 7 fills. Després d'un any, el 1708, li arriba una oferta de treball des de la cort ducal de Weimar. Allà té la possibilitat de treballar amb un número important de músics ben pagats. En aquesta època comença l'època de la composició d'obres de teclat i orquestrals. A continuació sentirem 2 cantates per baix. Seran la número 5 i la número 7. I en tercer lloc, la cantata número 1 per soprano i oboè.

Amb aquestes últimes obres es va consolidar com a músic en l'ambient de casa i va començar a tenir rellevància en contactes externs. Gràcies a la seva posició privilegiada, havia pogut estudiar i transcriure les obres d'Antonio Vivaldi, Arcangelo Corelli i Giuseppe Torelli, entre d'altres italians. Amb això, Bach va aprendre obertures dramàtiques i els esquemes i ritmes harmònics que contenien, traslladant aquestes descobertes a les seves pròpies composicions. Aquestes obres varen ser interpretades pel grup musical del duc Guillermo, el seu mentor. En aquesta labor va ser important la transcripció de concerts

per a corda i vent de Vivaldi al clavecí i orga que encara són executades en l'actualitat. Va continuar composant i tocant pel duc i també composant preludis i fugues, posteriorment recopilades en la seva obra El clave bien temperado, impressa per primera vegada el 1801. També va començar el seu treball El petit llibre per a orga. El 1713 li ofereixen un lloc de treball a Hall. El 1714 Bach fou ascendit a Concertmeister, un honor que implicava fer cada mes una cantata per a l'església del Palau. I així, les primeres cantates foren la número 182 pel diumenge de Rams, la 12 pel diumenge de Júbilo i la BWV-172 per a Pentecostés. Escoltarem la cantata 182, Himmelskönig sei willkommen. Bienvenido el rey del cielo, bendiciones de fuerte amor. I amb això, benvolguts oïdors d'aquest programa, donarem per acabat el mateix. Ha estat un petit recorregut per la vida i obra musical de Johann Sebastian Bach. Que tingueu molt bona setmana. Adeu.

L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.

L'hora del jazz. A l'Edu al control i Ramon Robuster amb els guions i el que us parla. El programa d'avui serà bastant especial. Normalment, a l'hora del jazz, acostumem a portar entre 3 i 4 gravacions diferents perquè per cobrir aquestes dues hores que tenim d'emissió. Avui només hi haurà un àlbum, un sol àlbum. El que passa és que aquest àlbum, crec que dintre d'aquest any que estem, del 2019, tindrà molta importància i és un àlbum que està format per 3 CDs. El tema és una gravació feta en directe del senyor George Garzone, Peter Skirne, Derek Holles i Alan Pasqua. Un quartet fantàstic, bàsicament el trio de Peter Skirne, i que s'hi afegeix el senyor George Garzone amb el seu saxo tenor. I, com us dic, té importància perquè és una gravació feta en directe, al local, un local nou que no sé exactament quant de temps fa que està muntat, de Los Angeles, que és el Sam First, i que va estar gravat, cada un d'aquests CDs representa un dia de l'actuació d'aquest quartet entre el 17, 18 i 19 de gener d'aquest any. Hi ha un total amb aquest àlbum de 20 temes i uns 208 minuts aproximadament de música. Jo classifico aquest àlbum com totalment imprescindible i que el teniu de sortir corrents a buscar-lo, perquè jo crec que és una peça memorable que a més que aquest jazz que escoltarem avui, tot i que tots el coneixem, però últimament no hi ha tantes gravacions d'aquest nivell ni amb aquestes característiques. En primer lloc, a mi m'encanta quan és una gravació en directe. Jo trobo que el jazz és això. Les gravacions d'estudi estan molt bé, normalment són molt autèntiques, perquè moltes d'aquestes gravacions d'estudi també no hi ha repeticions, ni gravacions terceres ni quartes de la mateixa peça i veure quina és la millor, cosa que s'hi feien antigament, això es feia. Però avui en dia no es fa massa, sinó que es fa bastant com si fos un directe, però, clar, el directe és el directe, i el directe hi ha unes sensacions, hi ha un ambient, hi ha un lloc, hi ha la gent, hi ha el factor humà, per dir-ho d'alguna manera, que és molt important pels músics, jo crec que és molt, molt, molt important. I tot, no sé, inclús, per exemple, les cròniques d'aquesta gravació expliquen que aquests 3 dies estava plovent molt a Los Angeles, feia fred, vull dir, en canvi, entraves dintre i hi havia un calor, hi havia un ambient, hi havia unes sensacions diferents. Això també suposo que s'ha de notar, no? El quartet, com us he dit, George Garzone amb el saxo tenor, Alan Pasqua amb el piano, Peter Skirne a la bateria i Derek Holles al baix. De totes aquestes 20 composicions que hi ha aquí, n'hi ha algunes que ja anirem comentant. N'hi ha una, per exemple, que és la primera que escoltarem ara, que està repetida cada dia. Cada dia la tocaven, deu ser una peça que els deu agradar a tots, no sé ben bé què deu representar per ells, però cada dia hi ha la repetició. Les tres són fantàstiques. Les tres són d'una duració més o menys similar. 10 minuts 50, 10 minuts 30. La que escoltarem jo crec que és igual. Podríem triar qualsevol, però està molt bé que, precisament, les hagin posat totes. Està molt bé que, si és veritat, que la música que hi ha en cada àlbum sigui la música que van tocar aquella nit i que sigui complerta. Jo crec que sí que és així. Perquè, és més o menys el que crec que han fet. I aquesta peça és... la composició s'anomena Half Unit Maisie Jones, que tots sabeu de què va, perquè és aquesta peça fantàstica del Richard Rodgers i el Lawrence Hart. Comencem amb aquest quartet i anireu entrant amb aquesta total...
aquesta sensacional exhibició d'aquest quartet amb aquest Sam First de Los Angeles.

ja veieu per on va. La història és brutal. Vull fer un petit comentari en relació a la gravació. La gravació la trobo fantàstica. És una gravació de molt de nivell. Vull dir que l'enginyer i el que va mesclar tot això és un senyor que es diu Aaron Ward, i la masterització és de Richard Benn. La producció és del mateix Peter Skinner. I l'empresa que ha publicat aquest àlbum, que podreu trobar sense cap problema, és Funfi Music, i la referència és PEPCD027. És un àlbum que ha sortit ara, fa molt poc, i és un àlbum de 3 CDs, com us dic. I el que us deia, vull fer el comentari de que em va cridar, quan vaig començar a sentir aquest àlbum, vaig notar que hi havia un nivell molt alt, tècnicament, de gravació. I que era un àlbum curiós, perquè normalment aquestes gravacions en directe, en clubs més o menys petits, no molt grans, no grans sales de concert, hi ha el seu ciroll de fons i la cullereta del cafè que es nota, no? El que camina, en fi, o el que xupa de la pipa, també, no? I a vegades també se sent. Doncs... aquí n'hi ha molt pocs d'aquests cirolls. Llavors vaig tindre curiositat i vaig entrar a la pàgina d'aquest fantàstic club de Los Angeles, Sam First. Realment està molt pensat aquest club. Està molt, és un disseny, pel meu gust, poder una mica un pèl clàssic, però hi ha un tema que és fantàstic, que està com a base de tota la decoració, que és tota una sèrie de tubs d'un diàmetre important, com si fossin uns tubs d'aquests que s'utilitzen per la construcció, uns tubs rugosos, que tenen uns anells, que formen tot el sostre, completament suspesos al sostre, que baixen per les parets, que formen algun dels bancs de seure i que estan per tot arreu. Això vol dir que darrere d'aquests tubs hi ha un espai important on deuen estar totes les instal·lacions, en fi, d'aire condicionat, il·luminació, tots els sistemes d'emergències, i d'aquesta manera queden tapats. Però això és un material fantàstic perquè hi hagi una absorció amb uns tant percents adequats i que el so d'aquesta sala sigui quasi d'una sala de concerts, no? I la gravació es nota i és extraordinària. Dit tot això, anem per la segona peça que us vull portar, que és del primer disc i del primer dia que van actuar, i és una composició del George Garzone, que n'hi ha, en total n'hi ha tres del George Garzone. Hi ha una dedicada al seu pare, L'últim dia, i aquesta que escoltarem, que és dedicada a Michael Becker, que Michael Becker era un company d'ell, saxofonista també, tenor, boníssim. No fa massa van portar unes gravacions a l'hora del jazz de Michael Becker, que va morir el 13 de gener del 2007. I això és una peça emotiva, emotiva des de tot l'ús com a música, és molt emotiva, i ells jo crec que van entrar en un estat també molt emotiu al moment d'interpretar-la. Anem per aquesta dedicació a Michael Becker.

Anem seguint amb la gravació del primer CD, que és del primer dia, del dia 17 de gener, i trobem una composició, l'única que hi ha, de Peter Erskine. Peter Erskine és un dels que va... dels principals d'aquesta gravació. Jo crec que és el que va portar a terme tota aquesta història, no? No, per això, més o menys, és ell el productor també d'aquest àlbum. Pensem que, per situar-nos una mica a l'espai de Peter Erskine, un dels creadors de Walter Report, si entreu a la pàgina de Peter Erskine, trobareu una cosa que és brutal. Hi ha 615 referències de gravacions en les que ell ha participat. No vol dir que ell sigui el líder, sinó que ell ha participat. Com és lògic, no, les bateries no tenen grans gravacions com a líder, però sí 615, fins al moment. Sabeu que hi ha unes gravacions fantàstiques, les que les hem posat, quasi totes, jo crec, que les de l'ECM de Peter Erskine. I precisament aquesta composició que escoltarem, que és 12, va estar editada amb una d'aquestes gravacions de l'ECM amb el disc Juni de 1999. Hi ha amb l'àlbum tota una sèrie de composicions clàssiques, estàndards. Algunes es repeteixen, com aquesta primera que hem escoltat. Hi ha tres del George Garzone i després hi ha aquesta del Peter Erskine i una del baix, del Derek Holles, i una altra de l'Alan Pasqua. Intentarem posar-les totes aquestes perquè jo crec que, bueno, si us agrada aquesta música i teniu l'opció de comprar aquest triple CD, disfrutareu moltíssim, però a mi el programa poder em semblava que era important o significatiu posar aquestes composicions de cada un dels que participen. Aquesta 12 del Peter Erskine amb una fantàstica interacció entre tots, entre saxo, bateria, piano i baix.

Avancem amb aquest primer dia i anem a la composició número 6 de les 7 que té aquest àlbum. Aquest disc, el disc 1. És el Tutti Italiani, és una composició de George Garzone que crec que va incorporar aquesta composició el Garzone el va incorporar el 1995 amb un àlbum que s'anomena Fort Hon Tui, con Han Tui. I que

que hi havia dos saxos. I aquí la torno a interpretar i és una peça que m'agrada molt. Hi ha, com a cosa significativa, no cal que us digui, que ja ho esteu escoltant, la interpretació de George Galzón en tots els moments s'adapta perfectament d'una manera brutal a cada un de les peces, però aquí també hi ha un solo de piano molt líric de l'Alan Pasqua.

Deixem el primer dia i el primer disc, el primer CD. Aquest primer CD acaba amb una peça que després el segon dia també acaben amb la mateixa peça. Aquest cas sí que és bastant curiós i significatiu. Significatiu relativament. Perquè el primer dia dura 7 minuts 23 i el segon 10:08. Escoltarem el segon, que no és el que més m'agrada, però bé, en fi, escoltarem el segon. Però abans d'aquest segon disc, que començarem ara, he triat una peça que, per aquesta cosa que us dic d'intentar posar música de cada un dels que formen aquest quartet fantàstic. En aquest cas és una peça d'Alan Pasqua, el pianista, que és Agredolç, s'anomena així. Es veu que això és una salsa italiana, que bueno, hi ha moltes de salses d'aquestes agridolces, no? Però sí que simplement us puc comentar que això està gravat en un projecte de l'Alan Pasqua del 2017, amb una gravació que es diu Northern Light, que va treure aquest 2017. Està aquesta composició i aquí la van tocar. Anem per aquesta peça, que és una peça molt commovedora, molt suau, preciosa, d'Alan Pasqua.

I seguim cap al final d'aquest segon dia, amb el disc 2, i el que es comentava abans. Aquí hi ha una peça que és de Honeymoon, que és del baixista, el Derek Hollis. El primer dia la van tocar també com a final del concert. Aquesta gravació del final del concert, que és una gravació potente, intensa i molt, molt vibrant, amb molta vibració, hi ha un solo fantàstic del George Grazzone. Bueno, tots estan increïbles. Hi ha un solo també del bateria, de l'Esquirne, i jo crec que és la millor dels dos. Però, en canvi, aquesta segona, que és la que escoltarem, que està molt bé també, és molt maca, la interpretació, per comptes de 7 minuts 23, dura 10.08. La diferència no està. La diferència està en un concepte de que tots es cursen una mica els solos que fan, que són fantàstics, sobretot el de Pasqua i el de Garzone, i s'introdueix el solo de bateria, que amb l'altra gravació del dia anterior ja hi era, uns solos de bateria també molt bons, juntament amb solos de baix, que possiblement sigui poder un dels pocs solos de baix que hi ha en tots aquests tres dies. I precisament aquesta composició és d'ell, del Derek Hollis, que és el baixista. Per aquest motiu, bueno, per donar-li peu amb ell, no?, i perquè puguem escoltar la seva peça i amb uns solos d'ell combinats amb el bateria fantàstic, que és una unió perfecta de tots dos, doncs us vull portar aquesta peça de 10 minuts. Com veieu, la majoria de peces, bueno, la que té menys minuts són 8 minuts i alguna cosa. No n'hi ha una de 7.31, que és la més baixa, però les altres totes estan entre 10, 14, 15 minuts. I això és el jazz, i això és el que ens agrada també, no? Anem per aquest The Honeymoon de Derek Hollis.

0: The honeymoon is just beginning.
1: Perquè abans de situar una mica amb aquests quatre grans músics, simplement una petita referència de cada un d'ells. El George Garzone és un, com veieu, un extraordinari saxofonista i també és un gran educador molt conegut que va néixer el 1950 a la ciutat de Nova York i que té 69 anys. L'edat d'aquests músics està, bueno, és més o menys, excepte el Darek Holles, que és el més jove, que va néixer a Breslau, a Polònia, polonès, va néixer el 1963 i té 56 anys. Aquest és el més jove. El Peter Skirne va néixer el 5 de juny del 54, al Summer Point de Nova Jersey, i té 65, estic parlant 65-69. I l'últim, l'Alan Pasqua, també gran pianista i compositor, i va néixer el 28 de juny del 52 a Nova Jersey, també, amb actualment 67 anys. Per tant, és un equip fantàstic, que té una edat meravellosa, més o menys tots iguals, no? Excepte el Darek Holles, que té 56, en té uns quants menys, però, en fi... I el trio, a part de George Garzone, el trio aquest d'Alan Pasqua i Darek Holles i el Peter Skirne són companys de professió de la Thompson School of Music de la Universitat del Sud de Califòrnia. I formen un grup estable, no? Més o menys toquen junts. I el George Garzone té el seu currículum, se li pot posar, que ha sigut el mestre de ni més ni menys de Joshua Redman o de Bradford Marsalis o del Donny McCaslin. Amb tot això jo crec que ja teniu una referència més o menys important d'aquests músics i que es coneixen des de fa temps. Per exemple, el Garzone i l'Skirne, doncs, diu que es coneixen, van tocar la primera vegada el 1998, per tant, hi ha una experiència ja profunda i bueno, cada un ha fet el seu camí, però al moment que s'ajunten surten aquestes meravelles que jo us recomano totalment aquest àlbum. Jo crec que és totalment imprescindible, és una peça meravellosa d'aquest 2019, que no sé si al final sortirà també amb una gravació en LP, perquè realment continuem dient-ho sempre, no? Els LPs, si estan gravats analògicament i al 100% analògicament i estan ben fets i amb una bona gruix de pasta, que ara n'hi ha de 180 i inclús de 200 grams, doncs val la pena. Val la pena la inversió que feu, perquè el so és completament diferent i és completament... bueno, és una antihistòria al moment de reproduir-ho amb un bon equip. I ara passem al tercer dia. El tercer dia hi ha 6 composicions. Acaba també amb la primera que hem sentit. Cada dia aquesta del Mrs. Jones doncs, es repeteix. Aquí és l'última que toquen. Però al començament van començar molt forts, amb dues peces, una de 14 minuts i una altra de 15, que intentarem posar, si el temps, si no tenim de tallar res, que és Il Remember April, aquesta peça que tots coneixem, del Gene de Paul, del Patrice Johnson i del Don Reine. La versió és al·lucinant. Jo crec que és una peça que ha tocat tothom. Tothom l'ha gravat, tothom l'ha tocat, i aquesta continua sent fresca, com si fos 4 dies que hagués sorgit, quan és una gravació de fa molts anys, i novedosa. A mi m'encanta el Peter Skirne, com toca la bateria, en general, amb tot el grup, però aquest home jo el tinc sóc un dels fans, no, d'aquest home, i aquí també torna a fer una exhibició total tot aquest quartet, i el Peter Skirne, doncs, destaca molt. In Remember, Abril.

i arribem al final. Arribem al final i no podia faltar, jo crec que no podia faltar, en un dels dies alguna peça de John Coltrane. La peça que escoltarem és la segona que va tocar aquest dia, és Equinox. I és una versió també singular, totalment.

especial per aquesta història que us deia, també relacionada una mica amb el Peter Skirne. No hi ha masses crítiques encara, perquè és un àlbum molt actual, molt de fa poc temps, però n'hi ha una de a la Butch Jazz, que és fantàstica, del Jim Worsley, que diu que una vegada l'Skirne va dir que no calia que fos una democràcia, sinó que no cal que tothom sigui solista. I diu que això és cert i que a vegades hem sentit solos que no eren necessaris i que de vegades poden perjudicar la sensació que tens d'una peça. Diu que aquí això no passa. Amb aquesta gravació de Tres nits a que és Los Angeles, doncs això no passa. I a més afegeix una cosa que la trobo fantàstica, que és que per comptes de dir Tres nits a Los Angeles, es podria haver dit perfectament Tres nits al cel. Això és el que jo crec també d'aquest àlbum, i torno a repetir, us recomano totalment aquesta història fantàstica d'aquests tres dies. La gravació és molt bona, és una gravació tècnicament increïble, però està feta en un club. Si teniu curiositat i entreu al club, veureu el perquè de tot això que us he explicat, de com està tractat acústicament aquest club i com sona. I, bueno, com sona, ho sentireu amb la gravació. I bé, jo crec que el millor és escoltar l'Equinox de John Coltrane, que hi ha el so de John Coltrane aquí, no? Hi ha aquest ressò i aquest to que feia servir John Coltrane amb el saxo de Garzone. Ha sigut un plaer poder portar aquest àlbum avui, he disfrutat molt. Jo crec que vosaltres podeu fer-ho també, i ha sigut l'Edu, el control, i com sempre, que sigueu bons, compreu aquest àlbum de Tres nits in La, del quartet aquest fantàstic, i que sigueu bons i, sobretot, escolteu jazz.

Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis. Calafell Ràdio. És la una.

Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.

Hola, què tal? Us sona aquesta sintonia? Segurament que sí que la recordeu tots, no? Era la primera sintonia de Calafell Ràdio aquí fa ja més de 40 anys, no? Recordant la nostàlgia, no? Recordant temps que eren doncs, molt diferents dels d'ara, no? I la música, doncs, ara recordem música que era en aquella època famosa, era la, com se deia, els 40 principals del moment, no? I ara, doncs, la recordem com els 40 ja més vells de la ràdio. Comencem aquí, Pep Cosidó, que us està parlant i preparant la música i recordant temes que, com dic sempre, que us portin bons records, temes una miqueta més mogudets, una mica més lents, però tot música romàntica, no? Recordeu? Va ser un conjunt, si mal no recordo, va ser un conjunt que abans de fer famosa aquesta cançó per la ràdio, que la demanaven molt, segurament que recordareu allò d'Espanya per les espanyoles, que la demanaven moltes vegades, no? Els senyors de les Juniors d'Amposta. Recordeu que van venir un any, sembla que era una festa major, aquí tothom es queixava, oh, una festa major, un conjunt d'allò, i ningú coneixia el conjunt de les Juniors d'Amposta, i en canvi aquesta cançó es va fer famosíssima després, La Perla Preciosa.

la Preciosa, eh? Els senyors dels els júniors d'Amposta, no? O sigui, eren un, segurament que, vaja, una vegada que van venir, no? Aquí a la Festa Major, sí, recordo la gent criticant que sí, per una Festa Major en comptes d'una orquestra, un conjunt, però després la gent va quedar contenta, eh? La gent, jo, a part d'aquesta, o sigui, perquè encara que fossin un conjunt, doncs, era, tocava el que era la costum, no? Pas dobles, mambos, xa-xa-xas, coses així, no? El que passa és que després tocaven alguna cosa moderna, però, i a més això de la Perla Preciosa, com que era un pas doble, doncs va caure bé aquest conjunt a la final. Continuem amb un senyor, aquest era més conegut arreu del món, no? El senyor Roberto Carlos, aquest l'hem escoltat moltes vegades, perquè és un senyor, doncs, que té molts títols. Aquest també és un tema molt romàntic, aquest l'hem escoltat més d'una vegada, el tema que es diu Lady Laura.

Lady Laura, el senyor Roberto Carlos, un de tants èxits, doncs, que hem escoltat, no? Perquè en té una pila d'èxits, no? Amigo, mi querido, mi viejo, mi amigo, no? Sí, aquest, el gato que está triste y azul, no? Hi ha una infinitat de títols. El que passa és que n'hi ha uns que potser ens agrada escoltar els més que altres, no? Crec jo que a vegades, doncs, n'hi ha unes... Com en tots els grups, i en tots els conjunts, i totes les orquestres, i tots els cantants, no? Doncs hi ha unes cançons que ens agraden més que altres, no? A vegades n'hi ha... Hi ha cançons que les fan servir allò que es diu, no? Per com feien un LP, doncs hi havia dues o tres que eren les més conegudes o les més famoses, i després doncs ho posaven allà per acabar d'omplir l'LP, no? Doncs hi posaven temes doncs, que potser no s'escoltaven tant. I a vegades n'hi havien posat alguna així que no d'allò gaire, i després es feia famosa. Segurament que recordareu totes aquestes cançons que estem escoltant, la senyora Rocío Dúrcal, una gran cantant també va començar molt joveneta, no? Aquí, tipus Marisol i aquestes cantants així, doncs, que les van fer famoses. Als anys 70, doncs, llavors, Rocío Dúrcal cantava moltes ranxeres, no? Va derivar per les ranxeres. Aquesta era una que es deia Me gustas mucho.

Me gustas mucho la cantant Rocío Dúrcal, segurament que tots l'heu recordat, no? Perquè aquesta també va ser, allò que em deien, una niña prodigida, que era com... Hi havia unes que s'han perdut de vista, no? Que també eren de l'època d'aquesta, la Pili Mili, no? Recordeu? També hi havia diverses noies així, que també, com nois, no? que van començar jovenets i que van ser famosos, i ara, doncs, vaja, aquesta ja sabem que, doncs, que fa uns anys que ens va deixar, no? Va tenir la pega de tenir una malaltia i va morir, però almenys tenim el seu record i la seva música. Continuem, ara anem a Itàlia, anem amb la senyora Iva Sanicchi, eh? Un dels temes potser que hem escoltat més també aquesta, dels anys 70 també, un tema que es deia Un riu amargo.

Un riu amargo, cantant la veu d'Aiba Zanicki, un tema doncs, que, com de tants d'ella, doncs, tenia temes també molt romàntics com aquest. I ara continuem. Un grup que segurament que el recordareu per aquesta cançó, era mitjans dels 70, o sigui que no era tant d'allò, recordareu el grup aquell que es deia Desmadre 75, recordeu? Aquell d'allò, sí, va ser una cançó d'aquelles en plan cachondeo, no en plan d'allò, que segurament que tots recordareu aquella que es deia Saca el whisky, Chelly.

Chuck Aldous Kicheli, segurament que aquesta també l'heu recordat, eh? Aquest era un tema ara que s'acosten, no? Doncs ja les verbenes i d'allò, i festa majors de cara a l'estiu, no? Doncs més o menys, eh? Ja, doncs ja una miqueta de música una mica més mogudeta, no? Una mica per d'allò, com es deia abans, per desmelenar-se, no? Recordeu que aquesta dita que deien, és que per desmelenar-se, no? Ballant així, música mogudeta. Ara, afluixem una miqueta, i un tema més romàntic, més antic, perquè segurament que recordareu el cantant d'aquest grup, Los Mitos, encara amb el grup Si te acuerdas de mi,

si t'hi acuerdes de mi, Los Mitos, segurament que aquesta veu l'haureu reconegut, no? Perquè va ser després, en solitari, va ser el famós Tony Landa, ja, recordeu? Eren un grup d'aquí, Bilbao, em sembla que era que van començar, i eren, doncs, van tenir temes doncs, molt macos com aquest, és molt fàcil, que si t'hi acuerdes de mi, i d'altres temes, doncs, que escoltàvem a últims dels 60, començaments dels 70. I ara, doncs, un altre senyor, aquest l'hem escoltat doncs, fins no fa gaire, no? El senyor, em sembla que no fa gaire que va fer la despedida d'allò, senyor Diango, aquest senyor ja també, el que passa és que era d'aquells que em semblava que no hi fos mai, no? O sigui, era, i doncs, ha tingut també els seus, vaja, versions com aquesta que escoltarem avui, que es diu Nostàlgies.

Nostàlgies, aquesta és un tema doncs, que l'hem escoltat en diverses versions, no? També és un tema molt maco, molt romàntic, tristó, un tema doncs, que espero que, com dic sempre, bons records, bona música, bons moments, encara que siguin nostàlgies, no? Uns senyors que han sigut doncs, famosos i han escrit per infinitats de cantants, el senyor del Dúo Dinámico, no? Un tema propi d'aquells que bello és vivir junto a ti.

Lady in Blue, el senyor Joe Dolan, segurament que aquesta també l'haureu recordat, sí, l'haureu ballat, perquè aquesta era d'aquelles que invitava a sortir una mica a moure el cos, no? Encara que n'hi ha unes més tranquil·letes, com la que hem escoltat del senyor Diango. Una que també és així, mig mogudeta, mig d'allò, senyors de Vigis, eh? Els senyors de Vigis als anys 60 ja triomfaven, i als 70, als 80, vaja. Han triomfat molts anys, més de 40 o 50 anys aquí, escoltant temes com aquest. Com puc arreglar un cor trencat?

com puc arreglar un cor trencat, no? Això era el que deien els senyors amb David Gis, el germans Gibb, no? Doncs eren temes que eren molt, molt romàntic, aquest tema també, eh? Encara que tenien d'altres doncs, més moguts i més d'allò, que era una mica més romàntic, no? En versió, doncs, que els senyors que... Els hem escoltat aquí, doncs, moltes vegades i que espero que continuem recordant. Un senyor que també va ser famós, el senyor Luis Aguilé, eh? Segurament que el recordeu, Luis Aguilé. Tenia temes una mica més romàntics, però després tenia temes molt petxangueros, com aquest que deia La vida passa feliçmente, eh? Passa la vida feliçmente? O només ho deia ell, això?

És una lata al treballar, no? Però després ara ja no, ara ja la majoria no, que doncs ja no tenim que anar a treballar, no? O sigui que ara podem descansar tot el dia, si volem. El senyor que va ser també, va donar a conèixer amb aquesta cançó, no? Després no tres d'altres èxits, el senyor Emilio José. Recordeu? Aquest senyor també va tenir doncs, temes bastant macos, bastant romàntics, com aquest, potser el que va, com dic, el que el va donar a conèixer, d'una noia que es deia Soledad,

Soledad era la veu del senyor Emilio José, no? Recordeu aquest tema? També, sí, segurament que l'heu recordat. Tots els temes que poso jo són temes que espero que recordeu. Com aquest, un tema ara que avui en dia, doncs, és bastant... aquesta cançó és dels anys 60 encara, però és un tema que potser avui en dia encara estaria més d'actualitat que llavors, no? Perquè és un tema que es diu Comunicando. Recordeu el senyor Arturo Milán? O sigui, el cantant potser no el recordarem gaire, però la cançó sí, Comunicando.

comunicat del senyor Arturo Milán. Així que queda... Aquesta era ja a començaments encara dels anys 60, eh? O sigui, aquesta és potser la, de les més antigues que hem estat escoltant avui. I ara ja, doncs, ja es queda poc temps, eh? Ja hem de despedir d'allò. L'últim que es queda en un trosset de mans en l'aire. Un trosset de mans en l'aire, no? Un grup que es deia Otawan, i segurament que recordareu Mans en l'aire.

Mans en l'aire, els senyors de Ottawa. Ja no n'hi ha per més, ho sento molt, però ja hem de dir adéu. Ja ha arribat el moment, doncs, de despedir aquest programa, de donar per acabada la programació de, vaja, d'allò del programa d'avui. Doncs Pep Cosidó, que us està parlant, ja sempre dient allò de que repetint, no? Doncs que hagi sigut una hora distreta, una hora de cançons que us hagin agradat, i que, doncs, que us hagi passat bé i que ens tornem a trobar la pròxima setmana. Molt bona setmana i molt bon estiu.

Banda sonora original, un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem els millors temes musicals que van donar so a grans pel·lícules. Els podràs escoltar els dissabtes de 9 a 10 del matí de la mà d'Eduard Abbas. Repetició les matinades de dilluns d'una a dues.

Benvinguts, benvingudes, oients de Calafell.tv, Calafell Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos un dia més al vostre programa de bandes sonores originals. El meu nom, Eduard Abbas, i durant una hora us intentaré fer arribar les millors bandes sonores dels nostres temps. Comencem!